0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital et presentem el número 1 de la setmana. Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi molt bé. Visca l'Empordà.
0: Ràdio Capital. 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dia, són les 8.
1: Bon dia, avui dijous arriba el punt àlgid d'aquesta calorada, calor canicular, valors superiors als 30 graus al Baix Empordà. Precaució i protegiu-vos.
2: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
0: Què tal, com esteu? És dijous, 28 de maig, com sentíem ara la prèvia meteorològica, temperatures altes en aquests moments a molts punts de la comarca. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha 20 graus a Torroella, 16,5 a la Tallada, 17 a la Bisbal, 20 a Palafrugell i 19 a Castell d'Aro. Per tant, avui doncs, és un d'aquells dies que esperem que també doncs, ja posi punt final, no?, aquestes altes temperatures. En tot cas, d'aquí una estona doncs, ens ho ampliarà l'Isaac Vila en aquest informatiu, que avui tindrem diversos temes sobre la taula. Però és que l'entrevista que farem d'aquí uns minuts, volem parlar de l'àrea bàsica de salut de Palamós. De fet, celebra aquest any el 25è aniversari i faran tota una sèrie d'activitats institucionals, culturals i populars els dies 4, 6 i 11 de juny. Per això, d'aquí una estona, parlarem amb Cristina Montañés, que és la directora de l'ABS de Palamós, perquè ens expliqui com preparen totes aquestes iniciatives. Tot això serà d'aquí uns minuts. També parlarem, com cada dijous, de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat. Però com que també doncs, hem de fer un cop d'ull a l'actualitat més destacada del dia d'avui, anem a repassar ja els titulars més destacats. Maria Alsina, bon dia.
3: Hola Ferran, bon dia.
0: Perquè comencem parlant que la Policia Nacional deté a Palafrugell i Corçà dos homes de 34 i 60 anys per tinença de pornografia infantil.
3: La investigació es va iniciar arran de la informació que la policia va rebre a través d'una associació col·laboradora de Google. Els agents van obtenir diversos informes de descàrregues que podrien ser susceptibles de contenir pornografia de menors. Els informes constataven que dues persones havien estat descarregant contingut pedòfil durant tot el 2025. Davant d'això, la policia va iniciar dues investigacions i un cop confirmat van fer dues entrades als domicilis dels implicats. Els agents van trobar cruents arxius de contingut sexual amb menors d'edat, incloent-hi lactants a casa d'un dels arrestats.
0: Doncs d'aquí una estona ens ho amplies. Gràcies, Maria. Però, Joan Coll, bon dia, que també ens acompanyaràs avui.
4: Bon dia, Ferran.
0: Perquè ens has d'explicar que l'Ajuntament de Torroella es personarà contra acusació popular per l'agressió a dos treballadors d'un bar.
4: El consistori es personarà com a acusació popular i reclama contundència judicial davant d'uns fets que considera absolutament intolerables i contraris a la convivència i al civisme al municipi. Els fets s'haurien produït després d'una discussió relacionada amb la circulació de bicicletes i patinats en una zona de vianants amb molta afluència de persones.
0: Gràcies, les 8 i 3. Avui també l'actualitat més destacada també passa pel FIMAC, perquè es prepara per la seva 14a edició amb novetats i grans noms del món de la màgia.
4: El festival tornarà a transformar diversos espais del municipi en escenaris dedicats a la màgia, amb propostes per a tots els públics i disciplines. En una entrevista al Supermatí, el director del festival, Àlex Brull, explica que la programació combinarà mentalisme, cartomàgia, grans il·lusions, màgia de proximitat i espectacles familiars.
0: I és que també el Festival de Torroella de Montgrí celebra la 46a edició entre el 31 de juliol i el 21 d'agost.
3: Comptarà amb una programació que combinarà grans noms internacionals, música antiga i creació contemporània. El certamen arriba aquest any sota el lema L'amor també deixa rastre, una proposta que reivindica la música com a espai de memòria, emoció i transformació.
0: Les 8 i pràcticament 4 minuts. Palafrugell es manté al top 10 de maduresa digital de Catalunya, dins dels municipis en la categoria de 20.000 a 50.000 habitants. És un reconeixement del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que avala la seva trajectòria en transformació digital i govern obert. L'índex valora serveis digitals, gestió electrònica i transparència de les administracions locals catalanes amb dades objectives. D'aquí una estona us ampliem això, però també Joan Coll, ens has d'explicar que l'Espai Medes i el Centre de Busseig de l'Estartit reforcen la divulgació del patrimoni marí.
4: L'Espai ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació de Centres d'Immersió de l'Estartit Illes Medes per reforçar la promoció i la divulgació del patrimoni marí del territori. L'acord també facilitarà visites guiades al Centre d'Interpretació Marí i accions conjuntes de sensibilització sobre el medi marí.
0: i l'OncoSwim celebra dissabte la desena edició amb una participació de rècord. De fet, un total de 33 equips prendran part en aquesta prova d'aigües obertes a la Costa Brava per recaptar fons contra el càncer. L'esdeveniment consolida el seu creixement i reforça el compromís social i esportiu amb la investigació oncològica. I Regincós commemora aquest any el centenari de la seva escola amb l'exposició Anem a Estudi. Escola de Regincós, 1925-1977-2025. Maria Alzinam.
3: Aquesta és una mostra fotogràfica i documental que repassa més de mig segle d'història educativa al municipi. La inauguració es va fer dissabte passat a la tarda i va reunir més de 150 persones, entre exalumnes, familiars i veïns del poble.
0: Aquestes són les notícies del Baix Empordà, que us ampliarem d'aquí uns minuts.
2: Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
0: I ara que són pràcticament les 8 i 6, sortim del Baix Empordà perquè hem de parlar de tot el que passa, no? Més enllà de les nostres fronteres, i és que en clau espanyola, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha descartat avançar les eleccions generals, malgrat les investigacions judicials que afecten el Partit dels Socialistes. Des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, Sánchez ha afirmat que la legislatura es mantindrà fins al seu termini previst i ha assegurat que actuarà amb contundència davant qualsevol comportament irregular que pugui aparèixer. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenat a la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que requereixi al Partit Socialista tota la documentació relacionada amb la campanya electoral del PSC a les eleccions del Parlament del maig del 2024. La petició inclou contractes, factures, despeses de propaganda i documentació comptable. Tot plegat, doncs, presentada davant la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes. Els socialistes catalans asseguren que van actuar amb total transparència, que van respectar la legislació electoral i que facilitaran tota la informació requerida per la justícia. Arran d'aquest requeriment judicial, Junts per Catalunya, el PP i Vox ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament perquè doni explicacions. Els grups de l'oposició també reclamen informació sobre la relació de la Generalitat amb l'empresa tecnològica xinesa Huawei. I precisament sobre aquest cas, Junts i el PP han intensificat la pressió sobre el govern català perquè les dues formacions volen aclarir els contactes institucionals mantinguts amb Huawei i el contracte de telecomunicacions adjudicat pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat a una unió temporal d'empreses que utilitza equipament de la multinacional xinesa. El govern defensa que el procés s'ha fet amb totes les garanties i recorda que no existeix cap contracte directe amb aquesta empresa. I avui comença a Badajoz el judici contra David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per la seva contractació com a director de l'Oficina d'Arts Escèniques de la Diputació de Badajoz. La Fiscalia demana l'absolució de tots els investigats, mentre que les acusacions populars reclamen penes de presó i inhabilitació. I aquest dijous continua la vaga educativa al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental. Els sindicats mantenen les mobilitzacions després que la reunió amb el Departament d'Educació acabés sense un acord. Les dues parts es tornaran a reunir al migdia amb l'objectiu d'apropar posicions, especialment en matèria d'escola inclusiva i també les millores laborals. Les protestes d'aquest dimecres van provocar afectacions destacables al trànsit a l'AP7 i a l'A2. I Uganda ha decidit tancar la frontera amb la República Democràtica del Congo durant almenys 4 setmanes per intentar contenir el brot d'Ebola que afecta la regió. Segons les darreres dades, la malaltia ha causat més de 200 morts al Congo i una víctima mortal a Uganda. L'Organització Mundial de la Salut manté el risc molt alt als dos països i reclama mesures urgents per frenar l'expansió del virus. I als Estats Units, l'exassistent personal de l'actor Matthew Perry ha estat condemnat a 3 anys i 5 mesos de presó per haver-li administrat diverses dosis de ketamina. La justícia considera provat que Kenneth Wiyamasa va injectar la substància a l'intèrpret de la sèrie Friends durant les setmanes prèvies a la seva mort, que va ser l'octubre del 2023. Amb aquesta sentència queda tancat judicialment el cas. I ara és moment de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, bon dia.
1: Bon dia, com anem?
0: Acalorats, què ens pots explicar?
1: La situació meteorològica aquest dijous vindrà marcada per aquesta calor canicular, una calor més pròpia del mes de juliol o fins i tot del mes d'agost, de canícula, que no pas de finals de maig, pràcticament. Ara mateix tenim unes temperatures molt suaus, valors ja els 20 graus, ja arriben els 20 graus a la costa, però és que avui podem engegarem un ingredient més i és una mica d'aire del nord-oest, una mica més escalfat i, per tant, podríem superar els 30 graus, 32, 33, 34 graus, podríem arribar a l'interior del Baix Empordà. Per tant, calor de canícula, per tant, prenem precaucions, evitem les hores centrals del dia amb exposició al sol. Per tant, precaució. Aquesta situació continuarà a partir de divendres i el cap de setmana amb un lleuger descens de la temperatura.
0: Gràcies, Isaac. Demà doncs ens actualitzes també quina serà l'evolució pel que fa aquest cap de setmana i aquestes temperatures.
2: Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
0: Ara farem una pausa. Després, el comentari de Xevi Cortadellas i també l'entrevista a Cristina Montañés sobre les activitats de l'ABS de Palamós, que celebra 25 anys. Fins ara mateix.
2: Supermatí.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre a les millors promos. Carrefour.
8: A Òptica Gràcia ens posem al dia en l'última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Del 25 d'abril al 7 de juny, t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
10: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
9: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
10: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
9: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
11: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 € al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 € al mes.
12: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
13: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a Preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
14: Mimma, el teu espai.
0: Avui el comentari d'opinió ens el porta Xevi Cortadellas.
15: En el seu poema Nostos, una paraula grega que vol dir retorn, Louis Glick va escriure We look at the world once in childhood, the rest is memory, que traduït significa mirem el món una vegada, a la infantesa, la resta és record. Escric això perquè mentre estic llegint en francès tots els volums de la recerca del temps perdut de Marcel Proust, una lectura que calculo que en durarà cap un any, he dedicat unes hores a No vingueu al poble a reposar de Marc Camps. Es tracta d'un llibre curt i amè i combatiu i ben escrit. El segon que fa aquesta autora, que a més tampoc no fa pas tant, va aguantar alguna de les meves classes a l'Institut de Sorra. Pobre mar. Entenc que tot sovint se'n cansés, deixés d'escoltar-me i mirés més enllà de la finestra. Quan érem al segon pis de l'institut, veia el Ter i el Canigó al nord, les Gavarres al sud, la plana de l'Empordà per tot, i amagat, més enllà del Congost, el pla de Camp d'Urà que porta cap a Girona. El gironès no el podia veure perquè només existeix en alguns papers i en alguns llibres. I nosaltres fèiem o provàvem classes de literatura. Llegeixin, no vingueu al poble a reposar. A mi em sembla que val molt la pena. La Mar no va gens lluny, altrament, del que va fer Marcel Proust i del que ha fet molta altra gent, jo mateix. I perdonin, El primer senyal, el meu primer llibre, un recull de contes que ja no existeix pràcticament per ningú i que també, com tants altres, era sobretot una vocació, un exercici de nostàlgia. Periodista, com també és, no vingueu al poble a reposar, Marc Camps va, però, més lluny. Evoca, i sobretot reivindica la vida dels pobles. I viure-hi, que no és el mateix que venir-hi de tant en tant a reposar i a mirar de fer una consulta per decidir si hi han de tocar o si no hi han de tocar les campanes. No hi patiu, gent cansada. Creiem un dia que tot s'acaba. Però també és veritat que si es lluita, no s'acaba tant, o en tot cas no s'acaba tan de pressa. Tant de bo en aquestes terres hi hagués hagut una mica més de conservadorisme o hagués imperat la nostàlgia. La nostàlgia també té coses bones, és preventiva. Escriu la Mar Camps a la nota que fa i que no fa només de pròleg. I ja acabo. Avui que per raons d'edat, si bé edats ben diferents, ni la Mar ni jo no som a l'institut, quan entro a Solrà, ja sigui perquè vinc de Barcelona, de Girona o de Besalú i Banyoles, hi ha dues coses ben diferents que em criden l'atenció. La primera, les cadires i taules que hi ha a la primera rotonda i que em recorden, ja era hora, que professors, estudiants i mestres ja no aguanten més tanta incompetència. La segona, i no m'agrada, un anunci a tocar la carretera que diu: «Encara no has venut casa teva? A què esperes? Els teus veïns ja ho han fet». No en feu cas. En general, quan pot, la gent que de debò val somia fer moltes altres coses.

0: L'ABS, l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós, celebra aquest any el seu 25è aniversari amb un programa d'activitats institucionals, culturals i populars que es duran a terme els dies 4, 6 i 11 de juny. I per parlar-nos d'aquestes activitats que hi haurà i de com se celebrarà aquest 25è aniversari, avui volem saludar a la directora de l'ABS de Palamós, Cristina Montañés. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Primer de tot, felicitats per aquests 25 anys.
1: Moltes gràcies.
0: Com, no, com es farà aquesta celebració? Què és el que heu programat?
1: Bé, hem programat, com has dit, tres actes que es duran a terme els dies 4, 6 i 11 de juny, i aquests actes estan oberts a tota la ciutadania. Els hem preparat en el Montacura i molt de carinyo. El dia 4 serà un acte més bé institucional, a la sala del castell de Calonja, amb una taula de debat, una mica mirant el passat, el present i el futur. Comptarem amb parlaments del gerent de la regió sanitària, del gerent del CIBE i dels alcaldes de la zona. El dia 11 serà un acte que tindrà una vessant més popular. Estarem a la zona de l'estenedor de xarxes de Palamós i n'hi hauran activitats populars des de les 9 fins les 5. Yoga, zumba, activitats infantils, un vermut musical i una rosada popular que està oberta a tothom. Finalment, el dia 11, i això és com una primícia perquè encara no hem tret el cartell, s'inaugurarà una exposició sobre dones de l'Empordà que han estat emprendedores en diferents àrees al llarg d'aquest cicle i l'anterior, i una conferència de Marca Sariego, que és una dona capitana de vaixell i activista, i tenim molta il·lusió en aquesta inauguració també.
0: Em deies, no?, que són activitats que estan obertes a tothom, però, per exemple, pensant en la rosada, cal algun tipus de reserva abans?
1: Sí, totes les activitats, bueno, menys la xerrada, cal confirmació d'assistència amb una inscripció, més que res també per el càlcul, no?, de la gent que serem. Tanto en les xarxes socials de l'ABS de Palamós com del CIBE com en la web, n'hi ha la possibilitat d'inscriure's. I el dia 4, perquè al final del Parlament i de la taula n'hi haurà una mica d'aperitiu sopar per als assistents, i el dia de la rosada també cal anar amb el tiquet previ, que hem de dir que té una vessant solidària, perquè serà els beneficis seran per a les millores de l'Hospital de Dia de Palamós, de la reforma que s'està fent per a que els pacients que estan a l'Hospital de Dia pues, puguin estar d'una manera més còmoda i confortable. De totes maneres, si algú arriba el dia de l'activitat popular a la Rosada sense tiquet, allí també vendrem. Però és més fàcil si tenim una estimació prèvia de la gent que serem.
0: Em deies, no?, que tot això la gent ho pot trobar, no?, a les xarxes socials?
1: Exacte, a les xarxes socials i a la web del CIBE, de l'Hospital de Palamós.
0: Clar, també, no?, per exemple, una de les activitats es fa a Calonja, perquè, és clar, l'ABS de Palamós també atén altres municipis, no?
1: Exactament, hem volgut comptar amb la participació dels municipis que formen part de la nostra àrea bàsica, tant Calonja, a Palamós, i, bueno, Calonja, Sant Antoni, Palamós i Vall-llobrega. La col·laboració de Vall-llobrega serà amb l'Associació Cultural del Recer, que seran els que ens faran la rosada.
0: Per tant, doncs, també una col·laboració. Són 25 anys. Com ha canviat l'àrea bàsica de salut en aquest temps?
1: El canvi ha estat molt, molt substancial, perquè el canvi també ha estat a la nostra població. La població ha crescut d'una manera molt significativa. El territori també ha canviat a nivell demogràfic, i això també s'ha reflectit en que nosaltres també hem crescut molt en professionals, en els serveis que ara oferim, en la vessant que tenim més comunitària i més d'atenció pues a la cronicitat que ara és cap on anem, no?, els serveis d'atenció primària.
0: I cap on anem? És a dir, quins són els reptes també que hi ha de cara a aquests pròxims anys?
1: Els reptes de cara als pròxims anys, tal com te deia, és l'assistència a una població que cada vegada és més heterogènia i més gran. Això per nosaltres és un esforç tanto a nivell del tipus d'assistència que oferim. La primària cada vegada intenta ser més resolutiva, tot i les mancances que tenim de personal, intentem donar el major tipus de serveis. I comptem també con una major integració a nivell comunitari, perquè en els últims anys s'han incorporat a la nostra plantilla pues psicòlogos, fisios, nutricionistes, per intentar donar una assistència pues més global i més integral.
0: No, precisament, però portem unes setmanes que parlem molt de les mobilitzacions dels mestres, però també des dels col·lectius mèdics també hi ha unes demandes, per tant també això, em deies, no?, que hi ha reptes, no?, de personal. Fa por això, és a dir, fa respecte a aquests pròxims anys, en aquest sentit?
1: Bueno, això per nosaltres és un esforç d'intentar adaptar com ha canviat el perfil d'abans, no?, del metge i la infermera, no?, que és com el que comptàvem abans quan vam obrir nosaltres, no?, a l'ambulatori vell, a com ha canviat el perfil de los professionals amb els que comptem, del tipus d'assistència que abans es feia, que era una mica com més encaminada a derivar a l'hospital tot. Ara, bueno, pues comptem amb el que comptem, i l'esforç i el repte és ser més resolutius amb les mans que comptem.
0: Estem parlant amb la directora de l'ABS de Palamós, Cristina Montañés, perquè celebren 25 anys amb diverses activitats aquest mes de juny, els dies 4, 6 i 11. Hi ha algun aspecte més a destacar?
1: Bueno, pues animar a tota la ciutadania a que celebrin aquests actes amb nosaltres, perquè la celebració no és només nostra, és una celebració de tots. Hem fet un logo que és un 25 en el que estan les fotos i imatges de professionals només d'ara, sinó d'abans, i usuaris també, perquè li volem donar aquesta vessant que és una celebració de tots.
0: Cristina Montañés, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé a la celebració del 25è aniversari.
1: Merci, us esperem. Adéu, bon dia.

0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: 4 minuts per 2 quarts de 9, moment de repassar l'actualitat més destacada de la comarca. Comencem explicant-vos que la Policia Nacional ha detingut a Palafrugell i Cursà dos homes de 34 i 60 anys per tinença de pornografia infantil. La investigació va començar arran de la informació que la policia va rebre a través d'una associació col·laboradora de Google. Els agents van obtenir diversos informes de descàrregues que podrien ser susceptibles de contenir pornografia de menors. Els informes constataven que dues persones havien estat descarregant contingut pedòfil durant tot el 2025. Davant d'això, la policia va començar dues investigacions i, un cop confirmat, van fer dues entrades als domicilis dels implicats.
2: Els agents van trobar cruents arxius de contingut sexual en menors d'edat, incloent-hi lactants, a casa d'un dels arrestats. En el cas del detingut a Palafrugell, els agents van comprovar que estava subscrit a diverses plataformes, algunes amb servei de streaming, des de les quals visualitzava el contingut a vegades en directe. A més, van detectar que havia efectuat diversos pagaments amb la intenció de poder mantenir relacions sexuals amb una menor del continent americà sense que la trobada s'arribés a produir per raons que es desconeixen. Aquest mateix individu hauria intentat crear contingut de menors amb aplicacions d'intel·ligència artificial, però l'aplicació activava un bloqueig preventiu perquè no té autoritzat crear aquest tipus de contingut. Els agents van intervenir als equips informàtics i ara la unitat d'anàlisi de la Policia Nacional està fent una exhaustiva anàlisi forense per intentar aclarir els fets. Pel que fa a l'arrestat de Cursà, els agents van corroborar que tenia arxius, tot i que en menor quantitat que el de Palafrugell. La unitat també està investigant-los. La Policia Nacional recorda que la mera descàrrega o simple emmagatzematge d'aquests arxius suposa un delicte tipificat al Codi Penal i adverteix que les penes poden arribar fins a l'any de presó i les multes corresponents. També alerten que cal alertar les autoritats competents en cas de descarregar aquest tipus de contingut per error.
1: L'Ajuntament de Torroella es personarà com a acusació popular per l'agressió a dos treballadors d'un bar. El consistori es personarà, en aquest cas, perquè reclama contundència judicial davant uns fets que considera absolutament intolerables i contraris a la convivència i al civisme al municipi. Joan Coll.
3: Segons les primeres informacions, els presumptes agressors haurien tornat més tard al lloc dels fets, armats, amb pals, i haurien atacat violentament les víctimes. A conseqüència de l'agressió, un dels afectats va necessitar punts de sutura al cap, mentre que l'altre va patir diverses contusions. L'equip de govern municipal ha qualificat els fets d'absolutament intolerables i ha remarcat que la violència mai pot ser la resposta. En aquest sentit, el consistori defensa que el municipi ha de continuar sent un poble de respecte, convivència i civisme. Són declaracions de l'alcalde de Torroella de Montgrí i l'estartit, Jordi Colomí.
4: Primer de tot, lamentar molt profundament que fets com aquests s'hagin produït en el nostre municipi.

0: també ha expressat el seu suport a les víctimes, les seves famílies i a l'equip del local afectat. A més, ha anunciat que ja ha encarregat als serveis jurídics municipals la preparació de les actuacions necessàries per personar-se com a acusació popular en el procediment judicial. El govern municipal assegura que aquesta decisió vol evidenciar que no es toleraran actituds violentes al municipi i reclama la màxima contundència judicial davant la gravetat dels fets. La policia local treballarà coordinadament amb la resta de cossos policials per reforçar la seguretat i evitar que situacions similars es tornin a repetir.
1: I Palafrugell ha revalidat la posició dins dels 10 municipis de 20.000 a 50.000 habitants amb un millor índex de maduresa digital. És un reconeixement que valora la transformació digital i el govern obert. S'ha lliurat en el marc dels reconeixements d'Administració Oberta impulsats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. L'acte s'ha celebrat en l'11a edició dels guardons que distingeixen les administracions locals amb millor desenvolupament digital. El rànquing, que es basa en l'índex de maduresa digital, que és un indicador que analitza dades objectives sobre la implantació de serveis electrònics, la gestió digital dels procediments administratius i el nivell de transparència dels portals institucionals. El municipi ja havia estat reconegut en diverses edicions anteriors. El consistori destaca l'aposta que fa per una administració més eficient, accessible i orientada a la ciutadania amb l'objectiu de simplificar tràmits i millorar la relació amb la població. En aquesta edició, Palafrugell comparteix classificació amb altres municipis en referents del país com Olesa de Montserrat, Sant Feliu de Llobregat, Manlleu o Gavà, que també destaquen en l'àmbit de la digitalització pública.

0: I ara parlem també de temes culturals, perquè el FIMAC es prepara per la seva 14a edició amb novetats i grans noms del món de la màgia. En una entrevista en aquest programa, Àlex Brull, el director del festival, explica que la programació combinarà mentalisme, cartomàgia, grans il·lusions, màgia de proximitat i espectacles familiars. Joan Coll.
1: Una de les principals novetats d'aquest any serà un sopar espectacle al restaurant El Descarat, amb Dani D'Ortiz, un dels grans noms internacionals de la cartomàgia. De fet, Brull afirma que és un dels tres millors del món en aquest àmbit.
2: Jo dic que és el millor del món en cartomàgia, però bueno, per no ser tan pretensiós, no sé, diré que és un dels tres millors. M'encanta aquest home, és fascinant. El tindrem també al festival, al cinema petit, i per preus molt, molt, molt populars, però en el sopar espectacle veurem coses que no es veuran al festival. Tindrem mentalisme també, tindrem cartomàgia, màgia amb objectes quotidians, màgia golfa, com sempre.
1: El director del festival també ha destacat la participació de

0: I tornem al supermatí, disculpeu, ara doncs tornem a repassar, no? Perquè en Joan Colla ens estava explicant la informació sobre el FIMAC, que es prepara per la seva 14a edició, amb novetats i grans noms del món de la màgia. Sentim les paraules també del director del festival, Àlex Brull, en declaracions en aquest programa.
1: Una de les principals novetats d'aquest any serà un sopar espectacle al restaurant El Descarat, amb Dani D'Ortiz, un dels grans noms internacionals de la cartomàgia. De fet, Brull afirma que és un dels tres millors del món en aquest àmbit.
2: Jo dic que és el millor del món en cartomàgia, però bueno, per no ser tan pretensiós, no sé, diré que és un dels tres millors. M'encanta aquest home, és fascinant. El tindrem també al festival, al cinema petit, i per preus molt, molt, molt populars, però en el sopar espectacle veurem coses que no es veuran al festival. Tindrem mentalisme també, tindrem cartomàgia, màgia amb objectes quotidians, màgia golfa, com sempre.
1: El director del festival també ha destacat la participació de Karim, que arribarà directament des de la Gran Via de Madrid, i del mag Stigman, assessor del Mago Pop i guanyador de diversos premis internacionals. El FIMAC arriba aquest any a la 14a edició, consolidat com un dels festivals de màgia més reconeguts del sud d'Europa. Segons Brull, el certamen comptarà amb més de 20 artistes i més de 70 actuacions repartides en diferents espais de Torroella. El festival també manté la seva vessant solidària a través d'una gala gratuïta dirigida a persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social. A més, el FIMAC inclou el FIMAC Pro, un espai professional orientat al sector de la màgia i als artistes especialitzats.
0: Gràcies, Joan, però també hem de parlar d'altres temes culturals, perquè Maria Alzina, ens has d'explicar que el Festival de Torroella de Montgrí celebra la 46a edició entre el 31 de juliol i el 21 d'agost. Comptarà amb programació que combinarà grans noms internacionals, música antiga i creació contemporània. El certamen arriba aquest any sota el lema "L'amor també deixa rastre", una programació que reivindica la música com a espai de memòria, emoció i transformació.
3: Ho explica la directora de Joventuts Musicals de Torroella, Montse Faura.
4: En un moment molt opac, molt convuls, on la ferida també hi entra la llum, i entre l'ordre i l'aventura, aquest binomi constant, no?, de que en un moment tan opac com el que vivim i que hi ha tantes guerres, i sembla ser que tots parlem del que ens deixa aquesta situació maldestra que estem visquent, doncs també recordar, no?, que l'amor també deixa aquest rastre i com això va teixint tota la programació que ens trobem aquest any al Festival de Torroella.
3: La programació reunirà artistes i formacions destacades del panorama internacional, com el pianista Daniil Trifonov, la soprano Nadine Sierra, la Mahler Chamber Orchestra, la Freiburger Barockorchester i la Venice Barockorchestra, entre d'altres. El festival s'inaugurarà amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, el pianista Josep Colom i el director Vitali Aleksenok, amb un programa dedicat a Beethoven. La música antiga seguirà sent una de les grans apostes del festival, amb actuacions de cantoria, la Poème Harmonique Concerto 1700 amb la cantaora Laura Marchal i el recital de Clara Brunet i Bors Ulgen a l'església de Sant Genís. La programació també inclourà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violoncel·lista Pablo Fernández. A més, el festival estrenarà un nou quartet de corda del compositor Joan Magraner. El certamen mantindrà també els concerts en espais patrimonials del municipi amb el cicle Singular Torroella, que programarà actuacions al Palau Solterra, al Museu de la Mediterrània i a l'Església de Sant Genís. Paral·lelament, l'Inèdit Empordà ampliarà la programació de documentals musicals, passant de 8 a 12 projeccions. El festival dedicarà una retrospectiva especial al cineasta neerlandès Frank Schaeffer i incorporarà el primer Premi Internacional Inèdit Empordà dotat amb 3.000 euros. El projecte mantindrà també el suport al talent emergent amb residències artístiques i concerts vinculats al programa europeu S-Emerging. Les entrades es posaran a la venda aquest divendres i el festival tornarà a oferir la iniciativa Butaca Jove amb entrades d'última hora a preus reduïts per a menors de 30 anys.
0: I les Palmedes i els centres de busseig de l'Estartit reforcen la divulgació del patrimoni marí. L'espai ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació de Centres d'Immersió de l'Estartit Illes Medes per reforçar la promoció i la divulgació del patrimoni marí del territori, Joan.
1: L'acord estableix un marc de treball conjunt entre el sector del busseig i l'equipament municipal amb l'objectiu de fomentar el coneixement del medi marí i impulsar pràctiques subaquàtiques responsables i sostenibles. Una de les principals novetats és que els centres d'immersió associats podran organitzar visites comentades a l'Espai Medes amb guies propis. Per fer-ho, aquests professionals hauran de rebre una formació específica i una acreditació prèvia per part del mateix centre d'interpretació. El conveni també preveu que durant aquest any cada centre de busseig associat pugui aportar gratuïtament fins a 2 grups de visitants a l'Espai Medes. La iniciativa vol acostar als usuaris dels centres d'immersió els continguts divulgatius relacionats amb la biodiversitat marina, la conservació del litoral i els valors naturals de les Illes Medes. A més de les visites guiades, les dues entitats treballaran conjuntament en activitats i iniciatives vinculades a la sensibilització ambiental i la divulgació del patrimoni marí.
0: Perfecte, gràcies, Joan, però també parlem d'un tema relacionat amb el mar. Perquè la travessia solidària OncoSwim celebrarà aquest any la seva 10a edició amb xifres de participació històriques. La prova, que es farà dissabte, tindrà 33 equips inscrits. És el nombre més alt registrat fins ara i es consolida com una de les cites solidàries més destacades de la Costa Brava. L'esdeveniment combina esport i solidaritat amb l'objectiu de recaptar fons per la lluita contra el càncer. Els participants completaran la travessia en aigües obertes entre l'Estartit i Calella de Palafrugell en un recorregut que any rere any mobilitza centenars de nedadors, voluntaris i persones vinculades a la iniciativa. L'augment de participants també confirma el creixement de l'OncoSwim i el suport social que ha aconseguit després d'una dècada d'activitat. La prova manté el seu esperit solidari i el compromís amb la investigació oncològica i el suport a les persones afectades per la malaltia.

0: I Regincós commemora aquest any el centenari de la seva escola amb l'exposició Anem a Estudi, Escola de Regincós 1925-1977-2025. És una mostra fotogràfica i documental que repassa més de mig segle d'història educativa al municipi. La inauguració es va fer dissabte passat a la tarda i va reunir més de 150 persones, entre exalumnes, familiars i veïns del poble. Maria.
1: L'exposició presenta més d'un centenar de fotografies, treballs manuals, material escolar i records vinculats a l'antiga escola de Regencós, que va estar en funcionament durant més d'una cinquantena d'anys. Bona part del material exposat ha estat cedit per antics alumnes i famílies del municipi, molts dels quals van assistir a l'acte inaugural. La mostra és fruit d'un treball de recerca i documentació que s'ha allargat durant més d'un any i que ha anat a càrrec d'un grup de voluntaris de Regencós. Alguns dels impulsors també havien estat alumnes del centre. Durant aquest procés, els organitzadors han aconseguit identificar pràcticament tots els alumnes, mestres i familiars que van passar per l'escola entre els anys 20 i finals dels 70. L'antiga escola de Regencós es va inaugurar el novembre de 1925 i va comptar amb el suport econòmic de l'industrial surer palafrugellenc Josep Torres i Jonama, una de les figures destacades del mecenatge educatiu i social al Baix Empordà durant el segle passat. Torres i Jonama, que havia fet fortuna als Estats Units, va impulsar diversos projectes educatius i assistencials a la comarca, entre els quals les escoles de Palafrugell, Regencós, Pals i Mont-ras. L'acte inaugural va incloure les intervencions de diversos comissaris de l'exposició i alumnes de l'escola, com Maria Carme Esteve i Josep Vila, així com el dissenyador de la mostra, Oriol Pi Ferrer, i de l'alcaldessa de Regencós, Pilar Pagès. Un dels moments més destacats de la jornada va ser la recreació d'una fotografia històrica feta el dia de la inauguració de l'escola, ara fa 100 anys. Els assistents van repetir la imatge original amb la participació de molts descendents dels veïns que apareixien a la fotografia del 1925. L'exposició es podrà visitar durant els caps de setmana del mes de maig i forma part dels actes de commemoració del centenari de les escoles Torres i Jonama.
0: I també referent a un projecte educatiu, la Fundació Impulsa organitza avui els actes de tancament del curs dels joves impulsers en diferents territoris de Catalunya. Les trobades serviran per reconèixer l'esforç i la motivació dels estudiants en situació de vulnerabilitat que han cursat estudis de formació professional amb el suport de mentors i mentores durant aquest any acadèmic. Els actes es faran avui a 6:15 de la tarda. Durant la primera mitja hora hi haurà una part institucional i després els joves i els seus mentors participaran en una activitat creativa i psicopedagògica per fer balanç de la seva evolució personal i acadèmica. A les diferents trobades hi assistiran els joves participants del programa, també membres del patronat de la Fundació Impulsa, ambaixadors territorials, representants d'organitzacions impulsores i responsables polítics de consells comarcals, ajuntaments i altres entitats públiques vinculades al projecte. Els actes repartiran entre Vic, Girona, Manresa i Sabadell. De fet, pel que fa a les comarques del Pla de l'Estany, Baix Empordà, Gironès i la Selva, es farà avui a l'Auditori Espai Caixa de Girona. Amb aquestes notícies hem arribat ja a 9:15, moment de fer un cop d'ull a les estrenes de sèries, pel·lícules i tot el que ens arriba en format audiovisual, com sempre, amb l'Ignasi Arbat.
2: Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
0: Ignasi, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, com va tot?
3: Doncs molt bé, aquí preparats per portar aquí tota la colla de pel·lícules i sèries que tenim aquesta setmana.
0: Molta cosa?
3: Sí, no són aquelles les millors que ens esperen aquests dies, eh?
0: Doncs amb què començarem parlant?
3: Comencem potser per la proposta més comercial, que és El Drama.
0: A veure si podem sentir el so, que sempre fa coses rares, això.
4: ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
5: Sí.
4: Vale, ¿y de la primera cita?
5: Sí, claro.
4: ¡Mierda!
5: No es obligatorio hablar.
6: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
4: ¿Amor?
6: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
4: Las dos, creo. Es muy raro.
6: ¿A los 30?
5: A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
7: Desagradable, tío.
6: Sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
7: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
6: A ver, ¿qué hiciste?
7: Claro. Un perro.
6: Había cervezas y porno.
7: ¿Lo dejaste toda la noche?
6: Sí.
7: ¿Qué es lo peor que he hecho? ¿Yo me...?
8: Vale, jo...
0: Què és el drama?
3: El drama, doncs mira, això consisteix en ajuntar dos actors superfamosos, com són Zendaya i Robert Pattinson. I en aquest cas els casem. Fem veure que són parella i són una parella així jove, divertida, etc. No? Aleshores, organitzen el que seria una mena de... Com t'ho explicaria? De reunió d'amics, de xerrada entre ells, i cadascú va explicant doncs, coses que no coneixen dels altres. No? Aleshores, quan arriba el torn del personatge de Zendaya, explica una cosa que indigna a la resta i, a més, és una cosa que començarà a provocar problemes entre la parella, fins al punt que el personatge de Robert Pattinson només tindrà allò al cap mentre doncs estan preparant el casament. I això, clar, evidentment originarà una crisi, que és amb el que està jugant aquest drama, vaja. Bàsicament és un drama, eh? No, tot i que ja es diu, la pel·lícula sí, el drama, de drama. Vull dir que...
0: És un
3: dirigeix
0: drama.
3: Sí, el noruec Christopher Borgli.
0: Perfecte, doncs això ens arriba, no?, també a les grans pantalles. I què més tindrem?
3: Sí, i tenim també una altra pel·lícula, que és El caso Huberner.
9: Hitler manipula la verdad hasta volverla irreconocible. Desde Londres para contarles la verdad, no la propaganda que les dan con cuchara a sus líderes.
10: ¡Heil Hitler!
9: El terror de la Gestapo no debe quedar sin expiación. Hasta aquí la emisión de la tarde.
11: ¿Me guardáis un secreto? Creí que escribiría la verdad.
12: El falso halo de Hitler se ha desvanecido. Ve al hombrecillo tal como es. Un charlatán asesino.
11: Podemos hacer...
0: ¿En qué consisteix?
3: Doncs mira, això és un grup de joves, amics, que escolten així d'amagat durant l'Alemanya nazi una emissora de ràdio de Londres. Aleshores, allà els hi comencen a donar informació sobre l'Alemanya de Hitler, que és una informació que arriba no filtrada, no? És a dir, directa. D'aquesta manera se n'adonen que tot el que els explica Hitler a través de les notícies, etc., és informació sesgada i que no és la veritat. Aleshores, el que decideixen fer aquests amics és imprimir tota una sèrie de... com, sí, no és una revista, però fulletons, val? I els van repartint per tota Alemanya. I es fan ressò d'aquestes notícies que ells escolten a través de la ràdio. Aleshores comencen a trepitjar la seria la imatge de Hitler. Això hem de dir que està basat en fets reals, que no és una cosa que s'inventi dintre la ficció. Detenen a un d'ells, que és un jueu, i aleshores aquí veurem com reaccionen als altres i com hauran d'assumir aquesta persecució per part de la Gestapo, bàsicament.
0: O sigui, veig que promet, no? Vull dir, pel que expliques, té bona pinta.
3: Sí, però tampoc és una pel·lícula d'aquestes que sigui referència, dintre del gènere de nazi, Segona Guerra Mundial, etc. És un cas molt petit, concret, i la pel·lícula, a veure, no deixa també de ser bastant previsible per allò on va al llarg de tota l'estona. Però bé, si us interessen aquestes qüestions, episodis històrics petitets en aquest context, doncs pot ser interessant per vosaltres.
0: Perfecte, doncs això ens arriba al cinema, però a les plataformes també tindrem novetats, no?
3: Sí, doncs anem a les plataformes, que aquí tenim un parell d'estrenes importants i la primera d'elles és una sèrie de, entre cometes, direm això, de superherois, que es diu Spider-Noir.
13: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand and it's a straight line to the answer.
14: I'm growing bright, obsidian.
15: Universe trends to disorder.

0: can do is fight to keep the chaos from your door.
1: I came here to offer you a job. My friend disappeared.
2: Què és, Spider-Noir?
3: Dubtes que diries, això és impossible que surti bé, ni que quedi bé, sorprenentment, és una bona sèrie. Mira, t'explico. Tot això sorgeix primer dels còmics i després de les pel·lícules. De l'univers aquest de Spider-Man i l'Spider-Verse, etc., no? Que ha replicat en animació unes històries dels còmics, que és agafar diferents versions de Spider-Man i ajuntar-les, no? I una de les que més va triomfar en la pel·lícula d'animació és l'Spider-Man Noir, que és una versió de Spider-Man ambientada en els anys 30, aquesta època de gàngsters, llei seca una mica, aquesta cosa detectivesca, no? D'aquesta època. Tot això, doncs, barrejat amb l'univers de Spider-Man, no? És a dir, és un tio amb superpoders, que dispara taranyines, etc, etc. I la veu li posava el Nicolas Cage en aquest personatge. I algú va pensar, escolta, i per què no agafem aquest personatge i fem una sèrie d'acció real? Amb Nicolas Cage com a protagonista fent, entre cometes, de Spider-Man. Doncs aquesta bogeria és la que ha sortit bé. O sigui, Amazon ha penjat els 8 capítols, eh? Jo no els he pogut veure encara els 8, he vist els primers. Però ja veient el primer, clarament dius, hòstia, això és interessant, està bé, és diferent. I veus el Nicolas Cage, que és un detectiu d'aquests típics que hem vist en cinema negre. De fet, tota la sèrie està molt ben ambientada en aquest Nova York dels anys 30. I és la típica història de detectivesca, no? Allò, un detectiu amb problemes de diners, amb una secretària que no li paga gaire bé. Aleshores, ell té un trauma que va deixar de ser, doncs, aquest superheroi, aquesta aranya, com li diuen aquí, perquè els noms no són ben bé iguals, estan una mica canviats. I en aquest cas ha de lluitar contra Silvermane, que és un gàngster que té aterroritzada la ciutat de Nova York i que en un moment determinat haurà de recuperar la identitat aquesta d'aranya quan comencen a aparèixer altres dolents que tenen superpoders. Que són dolents que hem vist o que surten en els còmics de Spider-Man, però reformulats i recanviats. Hi ha un bon repartiment. A banda de Nicolas Cage, el que fa de gàngster dolent és Brendan Gleeson, un actoràs, i, escolta, la sèrie m'ha sorprès, la veritat que sí.
2: Et volia preguntar, perquè el tràiler és en blanc i negre, té una importància, això?
3: Té una importància tan important que és que quan tu comences el capítol, que el veus en color, te diu, ei, si el vols veure en blanc i negre, has d'apretar aquesta tecla i et canviarà automàticament la sèrie de color a blanc i negre. Aleshores, tu pots anar jugant.
2: Sí, no? Dius, mira, no?
3: Sí, sí, sí. Home, en blanc i negre dona aquesta sensació encara més de l'època, no? Però els colors, hem de dir que estan ben treballats, també. Aleshores, tu pots veure un tros en color, un tros en blanc i negre, si vols, o tot en blanc i negre, o tot en color. Queda la teva elecció.
2: Què vas fer, tu, en els primers episodis?
3: Ah, no, jo he vist en color, directament. Sí, sí. És que jo quan me poso una cosa, ara vaig a canviar i no sé què, ara el seu en color, l'altre en negre, i mai, perquè, no sé, potser ja quan l'acabi diré, mira, ara tornaré a veure els trossos en blanc i negre, però primer la veuré tot en color d'una tirada.
2: Mira, una decisió curiosa.
3: Sí, sí.
2: Què més tindrem? Perquè ens queden ja 5 minuts i haurem d'anar acabant. Què més ens recomanes?
3: Doncs, mira, prefereixo dedicar una mica més de minuts a aquesta que no pas la que ve, que és Ciudad de las Estrellas, sèrie d'Apple TV.
4: Vístase, acompáñenos.
5: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos...
2: Bueno, ¿de qué tracta?
3: Doncs mira, això és un spin-off de la sèrie For All Mankind, que és aquesta sèrie que també es diu Para toda la humanidad, traduïda en aquí, que és aquesta versió alternativa de què hagués succeït en la carrera espacial o en l'evolució de la investigació científica del nostre planeta si Rússia hagués aterrat primer a la Lluna abans que els Estats Units. Tot això és la història que t'explica aquella sèrie i com van passant els anys i com la carrera espacial no s'atura. I això fa que els humans arribem a Mart, etc, etc, no? Amb aquesta sèrie tornem enrere. És a dir, explicarem la mateixa història, però en lloc de que els protagonistes siguin els americans, seran els russos. I veurem com els russos aconsegueixen convertir-se en la primera nació en enviar un home a la Lluna. I allò que se'ns explicava o que vèiem amb una petita imatge només a la primera temporada de la sèrie. Ara, doncs, tens tota una temporada de 8 capítols que t'explicaran per què i de quina manera són els russos els que s'avancen en la carrera espacial envers els nord-americans. I bé, està superben ambientada la sèrie, la veritat és que, bueno, però m'encanta, ja també ha fet molt bona feina ambientant. I tornar enrere, bé, està bé, perquè recupera sensacions com les que tenies de la primera temporada de la sèrie. I a mi és una sèrie que m'encanta, és de les millors que hi ha en el catàleg d'Apple TV, i ganes de veure aquests 8 capítols.
2: Doncs això que ens arriba a Apple TV, farem també un darrer apunt, també amb una altra proposta, no?, que ens arriba.
3: Sí, ràpidament, una que es diu Ven a hablar conmigo, dirigida per John Travolta.
2: Surprise, we are going on a... Que arriba també a Apple. Pel·lícula o sèrie?
3: És pel·lícula, però no és una pel·lícula massa llarga, perquè dura 61 minuts. O sigui que no sabria si això li hem de dir pel·lícula o mig metratge, no? És complicat. Bé, en tot cas, és la pel·lícula que va presentar John Travolta a Cannes, que, si no recordeu, es va passejar allà amb una gorra, una cosa així una mica, no? I la gent li va sorprendre que als seus 70 i escaig anys el tio estigués tan ben conservat i caminés molt bé. Doncs en aquesta pel·lícula, John Travolta està basada en un llibre que va escriure ell mateix i bàsicament és una història de memòria de si mateix de per què li agrada tant l'aviació. Aleshores, el punt de vista és d'un nen que està fascinat per els avions, no? La seva mare, doncs, i ell viatgen molt en avió i aleshores, doncs, veus com això el va canviant i li va creant tot aquest interès. I veus aquestes coses així clàssiques de l'aviació de moltes pel·lícules aquestes dels anys 60, no? És a dir, doncs, com les hostesses, aquests vestits tan curiosos que portaven, els menjars que hi havia als avions, que era una cosa, doncs, molt més... doncs, que es menjava més bé que no pas ara, diguem-ho així, etcètera, no? Tota aquesta fascinació, aquesta nostàlgia envers com era el món de l'aviació en els anys 60.
2: Doncs bé, moltes propostes que ens arriben aquests dies. Ignasi Arbat, moltes gràcies. Bona setmana.
3: Igualment, una abraçada. Adéu.
2: Pocs segons i arribarem ja a les 9 del matí. Temps per un últim apunt meteorològic que segur que l'Isaac dirà que fa calor.
6: Avui esperem aquest pic màxim de temperatures elevades, d'aquesta calor canicular, pròpies més del mes de juliol o agost que no pas del mes de maig, amb temperatures que podríem arribar als 34 graus a l'interior de l'Empordà. Per tant, precaució a les hores centrals del dia. La resta, tranquil·litat, i poder demà divendres baixaria una mica el termòmetre, però continuaríem amb valors elevats.
2: Fins aquí el supermatí d'aquest dijous. Tornem demà a partir de les 8 amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi molt bé. A reveure.
7: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
3: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I, a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes. Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: De fons ja la música d'Ivan Herzog. L'escoltem amb aquest Des de lluny.
3: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

trobat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
3: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
3: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
3: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
3: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
5: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
6: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
5: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
7: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
8: mejor. No, por favor, no, por favor.
5: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
9: Aquella nit al Tiffany's.
5: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
10: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
11: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
12: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
11: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
12: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
13: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
14: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
16: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
17: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
18: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.
19: Atenció!
1: Nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972-850155 o entra a nimbustelecom.cat.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
19: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
19: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
19: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
19: La millor música del món.
20: La millor música del món.
19: A Ràdio Capital.
20: Ràdio Capital.
19: Amb Marc Lapés.

0: Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: Una veu que t'atraparà és la d'Alex Warren. L'escoltem a Capital Amb Ordinary.

0: que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Obrim pel barri i es comenta un dels grans treballs de la Ludwig Band i en presentem aquesta cançó que ens encanta. És la primera del disc, es diu El teu amor.

0: Sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: S'han unit els històrics Duran Duran al costat de Neil Rogers amb aquest so positiu que es diu Free to Love.

0: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 € al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 € al mes.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim

0: venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon L'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
1: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
4: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31FAM, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
5: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
6: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
7: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
8: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors ja dic, hòstia, ja has d'explicar.
9: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
10: Amb Joan Bosch.
11: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
12: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
14: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
15: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
16: aquest dia de Calonge ha estrenat una doble exposició.
17: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
18: Avui una jornada plenament assolellada.
12: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
19: Radio Capital.
12: Per saber tot el que passa a casa teva.
20: La millor música del món.
19: La millor música del món.
20: A Ràdio Capital.
19: Ràdio Capital.
20: Amb Marc Clapés.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Fa més de 20 anys ens acompanyen en el món de la música. Parlem dels Maroon 5, els escoltem amb Heroin.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: I ara mateix a la ràdio de l'Empordà una col·laboració per posar-se d'en peus. Lady Gaga, Bruno Mars, això es diu Die With A Smile.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12.
2: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
3: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
5: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
5: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i i fes la teva reserva.
5: T'esperem a Sidral. Essència MoMA.
6: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a Preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
7: Mimma, el teu espai.
8: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
9: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
10: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
11: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors ja dic, hòstia, ja has d'explicar.
12: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
13: Amb Joan Bosch.
14: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
15: Hi ha un moment
16: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
15: Perquè saps que no ho entendràs.
16: Perquè et canses d'esperar.
15: I de no saber exactament què estàs pagant.
17: I si fos fàcil?
15: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
16: Sense sorpreses.
15: Parles amb persones i saps en tot moment
16: què tens contractat.
15: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
17: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
18: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
15: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
19: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
15: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
19: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
19: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
1: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
13: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
20: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
21: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
20: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
22: Aquesta de Calonja ha estrenat una doble exposició.
23: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
24: Avui una jornada plenament assolellada.
13: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Radio Capital.
13: Per saber tot el que passa a casa teva.
25: La millor música del món.
15: La millor música del món.
25: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
25: Amb Marc Lapés.
13: Ràdio Capital. 25 anys.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: 25 anys ben Empordà.
2: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

0: de Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona capital aquest Self-Aware.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Fa més de 20 anys ens acompanyen en el món de la música. Parlem dels Maroon 5. Els escoltem amb Heroin.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cada pedra guarda un record. Cada masia, una història que travessa el temps. A Versant, preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
4: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 30 UFAM, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
5: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8 euros amb 89 al quilo. Si sempre a les millors promos. Carrefour.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talles gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
10: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar i menys d'aquella època, saps?
9: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
11: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
12: mejor. No, por favor, no, por favor.
9: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
13: Aquella nit al Tiffany's.
9: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró.
14: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
15: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
16: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
1: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
1: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
1: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: La millor música del món.
17: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.
18: 25 anys posant música a l'Empordà.
17: La ràdio de l'Empordà.
18: Ràdio Capital.
19: Sabrina Carpenter, que ja sap el que és sonar a Ràdio Capital, ja és una de les artistes mimades a casa nostra. Ara obrim Men's Best Friends, el seu treball, i tenim cançons com, per exemple, Man Child, o aquesta, que ja sona de fons i que es diu Tears.

0: Han passat 10 anys ja del Jo Mai Mai, i en Joan Dausan ha fet una segona part de tota aquella història. L'ha anomenat Judit.
1: Un missatge d'algú que no conec diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia, un petó, Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles, i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso

0: Cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim pel barri, es comenta un dels grans treballs de la Ludwig Band i en presentem aquesta cançó que ens encanta. És la primera del disc, es diu El teu amor.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Fa més de 20 anys ens acompanyen en el món de la música. Parlem dels Maroon 5, els escoltem amb Heroin.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada. Ja com...

0: Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
1: Mimma, el teu espai.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales de la ràdio? Sales de la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors ja dic, hòstia, ja és explicar.
5: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
6: Amb Joan Bosch.
7: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
10: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
11: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
10: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
11: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
12: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
13: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
14: Atenció! Nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
15: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
16: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil.
17: També t'ho preparem per emportar.
16: Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
18: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
19: Més econòmic del que et penses.
18: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
2: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
7: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
2: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
8: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
9: No, por favor, no, por favor.
2: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
10: Aquella nit al Tiffany's.
2: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Segaró.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
5: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
6: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
5: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
6: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
5: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
7: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
8: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
7: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
8: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
9: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
10: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
11: Mimma, el teu espai.
12: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
13: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
14: De cap a cap, amb Joan Bosch.
15: Què tal, amics? Bona tarda! Avui, per fi, us torna a parlar en Joan, però no en Joan Bosch, en Joan Coll. En Joan Bosch encara el tenim de vacances pagades. I, Joan, jo fos tu m'afanyaria a tornar, que m'han dit que si avui ho faig bé, la temporada que ve, el programa potser ja és meu del tot. M'han explicat no sé què de rejuvenir la plantilla. En fi, això és De Cap a Cap, el magazín al ràdio show de les tardes de les comarques gironines i l'Alt Maresme de Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina. Avui és dijous 28 de maig del 2026, però sembla 28 de juliol. Ahir vam tenir temperatures rècords amb registres fregant o fins i tot superant els 35 graus a diversos indrets com a Girona Ciutat o a la Tallada d'Empordà. I precisament avui volem parlar d'això, ja que un informe de la Fundació Equitat.org assegura que la meitat dels centres educatius no estan preparats per afrontar la calor a les aules. D'aquí a una estona parlarem amb Joan Cuevas, cap de projectes de la Fundació, perquè ens doni més detalls sobre aquest informe i les problemàtiques que poden tenir escoles i instituts davant d'aquest augment de la temperatura que cada any va a més. I és per això que avui us preguntem, com porteu la calor? Sou d'aquella gent que els termòmetres pugen de 25 graus i ja desitgeu que arribi la tardor? O suporteu millor el fred? Jo ja us avanço que m'encanta la calor i odio el fred. Prefereixo suar abans que tremolar. Però i vosaltres? Envieu-nos les vostres opinions i missatges a través del telèfon multiusos del programa.
16: 972 313 702.
15: A més, avui és dijous, avui tocarien les collonades amb un servidor, amb Joan Coll, però com que ja m'he fet amb el programa sencer, ja les van passar ahir. Avui tindrem en Dani Cortés, que ens porta cada setmana les altres notícies que no obren els informatius de les nostres contrades. També ens acompanyarà un dijous més en Quim Caselles, el nostre cuiner de confiança, amb algunes propostes i recomanacions gastronòmiques. I per acabar, en Matthew Tree, l'escriptor anglo-català de referència aquí a De Cap a Cap. Vinga, va, que ens hi posem, que és dijous i la setmana ja fa baixada.

0: Passen 6 minuts d'un quart de 5. Ja sabeu que de cap a cap aquí en directe des de Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina, els dijous en teoria toquen les collonades, però clar, si jo presento el programa, les collonades les van fer ahir ja amb en Dani Cortés, que presentava el programa ahir, és a dir que avui amb nosaltres tenim a Dani Cortés. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Hem fet una mica un laberint, diguéssim, de seccions aquesta setmana, però és el que toca, tu.
1: Sí, no hauria estat fàcil, lo fàcil que tu presentessis ahir el programa i avui, és igual.
0: Home, vist en perspectiva potser sí, però mira, és que ja hem fet més canvis que també va bé escoltar altres veus. En Dani, ja sabeu que ens porta les notícies, les altres notícies, diguéssim, les que no obren els informatius d'aquí, de les comarques gironines i també de l'Alt Maresme. No sé, aquesta setmana, si hi ha molta teca o no.
1: Home, a mi m'agrada triar notícies que... potser faci uns dies que coegen, però que poden, se li pot donar una altra volta, coses que ens despertin l'interès més enllà de les notícies, allò que el periodisme diem les hard news, les notícies dures, les notícies del dia a dia. O sigui que, déu-n'hi-do, temes macos.
0: Sí, no? Per exemple, sí. Comencem, si vols, entrem en matèria i anem fins a Torroella de Montgrí, si no? M'equivoco?
1: Sí, perquè allà la residència Vilavella de Torroella, encara a la recta final de les obres de reforma, està a punt d'acabar aquesta reforma integral que ha modernitzat completament el centre. Les obres han servit per millorar l'eficiència energètica, ampliar espais comuns i adaptar tot l'edifici perquè sigui accessible. El projecte ha costat gairebé 2 milions d'euros, dels quals la meitat els ha pagat la Generalitat i la resta entre la Fundació, l'Ajuntament i la Diputació de Girona. Com a coses importants, que clar, és que això afecta molta gent, perquè hi ha molta gent que porta molta gent que viu a la residència i que porten familiars també a la residència. Un dels canvis més importants és la substitució de les antigues calderes de gasoil per un sistema d'aerotèrmia. També es millora l'aïllament tèrmic de la façana i també s'han transformat els espais interiors amb nou menjador, sala d'estar més gran, lavabos, dutxes i ampliació també d'altres espais per intentar això, fer més agradable la vida dels residents.
0: Home, que també aquesta gent que ja està a l'etapa en la que s'ha de gaudir més de la vida, quan ja no tens preocupacions, quan estàs jubilat, quan tens... això, en teoria no hauries de tenir tantes preocupacions. Posem-li les coses fàcils a aquesta gent que també ja han treballat prou durant la seva vida.
1: Molt ben dit.
0: A veure, ara anem fins a Palamós amb una proposta una mica diferent.
1: Sí, perquè transformaran les tapes d'aigua i d'electricitat del barri vell de Palamós en petites peces d'art mariner. El barri vell de Palamós tindrà, a partir d'aquest dissabte, de demà passat, una imatge força diferent, perquè una desena de tapes de serveis, això, les tapes del clavegueram o de l'electricitat, es pintaran amb aquests dissenys inspirats en el mar i el món pesquer. La iniciativa ha sorgit dels veïns del nucli antic i compta amb la participació de diversos artistes locals. L'única condició és que totes les obres tinguin motius mariners. Els pintors treballaran durant el dissabte al matí directament als carrers del barri vell. Els darrers dies la brigada municipal ja ha preparat les tapes amb una capa d'imprimació perquè es pugui pintar sense problemes. L'objectiu és convertir elements urbans que habitualment passen desapercebuts en petits punts d'interès artístic. La proposta també busca reforçar això, Palamós, com a aquesta identitat marinera del municipi, donar una nova imatge a algun dels racons del centre històric.
0: Doncs mira, he de dir que és una proposta que sembla una cosa com molt bàsica, molt senzilla, però crec que pot funcionar força bé i que potser en municipis de l'entorn i d'arreu de comarques gironines, i qui sap si també de Catalunya, també ho poden agafar d'exemple.
1: Perquè moltes vegades les tapes del clavegueram, però després tapes elèctriques i així, a vegades queden obertes, estan trencades i així, si les pintes, almenys queda una mica més dissimulat, que són espais de ningú, això, moltes vegades.
0: I que al final l'art és igual. Allà on és el quadre on es faci, l'art es pot fer a qualsevol part del carrer, de la via pública, sempre, evidentment, amb respecte també per segons quins monuments. I ara anem fins a la Universitat de Girona, no?
1: Sí, perquè cada vegada estan detectant a la Universitat de Girona més fraus als exàmens i per això endureixen les mesures per evitar trampes amb dispositius electrònics. Ja han obert els primers expedients, de fet, a estudiants per presumptament haver utilitzat tecnologia per resoldre problemes o resoldre exàmens, proves d'avaluació. Per això, el Consell de Govern ha aprovat una modificació de la normativa interna que endureix les sancions i amplia els supòsits considerats com a frau acadèmic. A partir d'ara, qualsevol estudiant que faci trampes en un examen, en un treball final de grau o en un màster, suspendrà automàticament amb un zero. Ostres. A més, també es podran obrir expedients disciplinaris que podrien acabar amb expulsions temporals de la universitat. La nova normativa prohibeix utilitzar o tenir qualsevol dispositiu electrònic que pugui servir per rebre ajuda externa durant una prova. La Universitat de Girona assegura que l'augment de la tecnologia disponible ha facilitat noves formes de frau i que calia adaptar les normes a aquesta realitat, i en paral·lel també treballen per comprar detectors de radiofreqüència per instal·lar-los als diferents centres i reforçar el control durant els exàmens. Així que, cuidadín, que diuen.
0: Sí, jo crec, però, que hi ha gent, alumnes en aquest cas, que tenen tant d'enginy per empescar-se-les per copiar o fer trampes en alguns exàmens, que si utilitzessin aquest enginy per realment estudiar, us tindria molt més fàcil.
1: Sí.
0: Perquè veus unes estructures ja, això que dius de les radiofreqüències, fins i tot, que és només per copiar, i el temps que inverteixes per instal·lar una radiofreqüència i
1: si els destinessis a estudiar,
0: doncs ho tindries molt més fàcil i segurament no tindries tantes preocupacions, perquè fer un examen així jo crec que ha de ser molt estressant, i la universitat, segons de quines carreres, també són prou estressants.
1: Sí.
0: Dani Cortés, abans d'acabar, la pregunta d'avui: què suportes millor, la calor o el fred? O la fred, depèn de com ho diguis.
1: Ostres, m'agrada més la calor, però mira, avui els estava dient als meus companys de feina i també al meu marit, i els deia... Ai, perdona, és que veus, m'he refredat per culpa de l'aire condicionat. No, els deia que m'estic fent gran, perquè abans notava, o sigui, no notava tant el canvi de temperatura. I ara porto una setmana aixafadíssim, això per culpa de la calor, no? I això és el primer any que em passa.
0: Doncs crec que hi ha més d'una persona que pensa igual que tu. Dani Cortés...
1: Sí, però són tot persones grans, no joves.
0: també tens raó, també tens raó. Dani, moltes gràcies una setmana més per ser aquí al De Cap a Cap amb nosaltres. I ens escoltem, entenc jo, que dimecres que ve.
1: No, que dimecres que ve en Joan ja no ve, que
0: tens raó, tens tota la raó, això mateix.
1: Sí. No espantis a la gent, que després ahir en Joan està tot preocupat perquè diu, clar, la setmana que ve començo vacances i es pensaran que m'he mort.
0: No, no et falta ni un pèl de raó, sí, tens raó. Allarga les vacances, en Joan, diem-ne.
1: Exacte.
0: Dani, que vagi molt bé i ja ens escoltem, doncs no sé quan.
1: Adéu.
0: Adéu, que vagi bé. I nosaltres seguim aquí en directe per Ràdio Capital de l'Empordà, per Taronja, Ràdio Girona i també per Ràdio Marina. Avui dijous, que fem la pregunta a veure què aguanteu més, què suporteu més, si el fred o la calor. Ens arriben ja algunes respostes pel nostre telèfon multiusos del programa, com en Marc des de Palafrugell, que diu: jo amb 26 graus ja començo a buscar ombres com un llangardatge espantat, déu-n'hi-do. L'estiu està molt bé per la platja i el sopars a fora, però dormir a la nit sense aire condicionat és missió impossible. Jo sóc clarament de tardor, màniga llarga, bolets i dormir tapat. O la Laia des de Banyoles, que ens diu: a mi la calor m'agrada mentre pugui tocar aigua cada dia. Entre l'estany, una terrasseta i alguna escapada a la Costa Brava ho porto prou bé. Home, així qualsevol. Ara bé, quan arriben aquelles nits de xafogor que ni les persianes ajuden, allà així que començo a comptar els dies perquè torni al setembre. Doncs ja ho sabeu, si vosaltres també sou com la Laia o com en Marc, també envieu-nos les vostres consultes, les vostres preguntes i les vostres opinions al telèfon multiusos del programa, que és aquest que tenim per aquí.
2: 972 313 702.
0: Nosaltres, quan són gairebé 4:45 de la tarda, farem una petita pausa per a la publicitat, com diu el nostre cap. Hem de menjar alguna cosa aquí a la ràdio. I de seguida hi tornarem amb més cançons, amb més ràdio show aquí a De Cap a Cap, a les comarques gironines i a l'Alt Maresme. Serà fins ara.
2: De Cap a Cap. Hi ha un moment en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions. Perquè saps que no ho entendràs. Perquè et canses d'esperar. I de no saber exactament què estàs pagant.
3: I si fos fàcil?
2: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades. Sense sorpreses. Parles amb persones i saps en tot moment què tens contractat. Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
3: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour. Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
6: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Lídaca. Love of Lesbian. La Moda. 31FAM. Sidoní. La Ludwig Van. Cupido. Barry B. Carlos Ares. Remei de Cala Fresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca. L'estiu comença aquí.
8: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
9: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
11: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 00 20 i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta

0: 4 minuts i seran 3 quarts de 5. La Fundació Equitat.org ha publicat l'informe Calor a l'escola, com adaptar els centres educatius al nou clima del país, en el qual detalla que gairebé la meitat dels centres educatius d'arreu de Catalunya i també de les comarques gironines no estan preparats per afrontar les altes temperatures que es preveuen aquests pròxims anys aquí al nostre territori. I per parlar-nos d'aquest informe i de com està aquesta situació, ens acompanya aquí en directe el de Cap a Cap, Joan Cuevas, que és cap de projectes de la Fundació Equitat.org. Joan, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, molt bé.
0: A veure, fes-nos allò 5 cèntims. Què és el que diu aquest informe que ha publicat?
1: Sí, el primer que intenta comprovar l'informe és donar resposta a aquesta intuïció que de vegades tenim de que els infants potser són més resistents a la calor que la resta de la població, que els adults, i confirma que és tot el contrari. De fet, a nivell de salut tenen molta més afectació, tenen més cops de calor, transpiren per la pell molt menys i, per tant, es veuen molt més perjudicats. Per tant, ja de per si, per un tema de salut, els centres haurien d'estar no millor climatitzats que altres espais. Aquest és el primer element. L'altre intenta posar números a què passarà a partir del 2030, que és d'aquí a tot just 4 anys, i el que s'intenta veure és quants dies per sobre de 27 graus hi haurà a les aules, quants dies lectius. I la dada de 27 graus és molt important perquè és la dada a partir de la qual els aprenentatges i els resultats educatius cauen en picat. Per tant, de 27 graus en amunt sabem que ja cauen 0,18 punts PISA cada dia per sobre de 27 graus. No? Llavors, el que trobem, el que fa l'estudi, és veure quants dies per sobre de 27 graus hi haurà a partir del 2030. A nivell de tot Catalunya seran 63 dies en període lectiu, per sobre d'aquests 27 graus. En el cas de Girona és una mica inferior, es podria arribar fins als 43 dies per sobre dels 27 graus. I, per tant, ja comencem a tenir, a partir del 2030, una quarta part dels dies lectius per sobre d'unes temperatures que no només són nocius, diguem, laboralment, que ja és un motiu de sobres, sinó que, a més, sabem que en termes de salut i, sobretot, en termes d'aprenentatges, doncs poden tenir un fort impacte. Pensem que això, traduït en el que seria l'equivalència en mesos d'aprenentatge, és com si a partir del 2030 deixéssim d'anar entre un i dos mesos cada any a l'escola.
0: Així doncs, hi ha una relació directa entre la calor a les aules i el rendiment escolar dels alumnes.
1: Sí, jo crec que també és un d'aquests temes que de vegades hem intuït, no? Tots quan intentem pensar o raonar quan fa calor ens costa més, però comencem a tenir dades i estudis altament rigorosos que analitzen, no, resultats de més de 15 milions d'alumnes de tot el món en situacions diferents i apunten a aquestes dades amb molta precisió, que són les que utilitza l'estudi per analitzar aquest aspecte. Si em deixes introduir un altre element també,
0: sí, tant.
1: Hi ha una idea que intenta combatre l'informe, i és que sempre hem intentat pensar que era, diguem, climatitzar tots els centres educatius era un objectiu com poc viable, massa costós, o que fins i tot pot ser a nivell energètic contraproduent per al país, perquè implicaria, no, climatitzar 2.400 centres educatius. Això és molta energia. I una miqueta el que dibuixa l'informe és que és més raonable del que pugui semblar i que es pot fer de manera responsable amb el canvi, amb el clima. I per posar-ho amb dades, doncs s'arriba a aquesta dada de que tindria un cost total de 1.300 milions d'euros aproximadament fer aquest canvi en la majoria de centres que ho necessiten, que pot semblar una xifra, no, monumental, però que si es fa una despesa durant 10 anys vindria a representar un 2% anual del pressupost del Departament d'Educació, i per tant sembla una manera d'afrontar el problema bastant raonable.
0: Mm-hmm. No sé si la situació és, diguem-ne, general a tot el país, o aquí a les comarques gironines, per exemple, la situació és més o menys greu que a altres províncies.
1: Sí, les dades les tenim per províncies, és la limitació que hem tingut, però això ja ajuda a dibuixar una miqueta les diferències en el país. La província que més dies per sobre de 27 graus tindrà serà Lleida, que arribarà fins a 65, després vindria Tarragona, que arribarà fins als 49 dies, i en la tercera posició, diguem, tindríem la província de Girona de fins a 43 dies en període lectiu per sobre dels 27 graus, i al final quedaria la província de Barcelona. Per tant, diguem que seria la tercera província més perjudicada.
0: Encara hi ha arreu de Catalunya, si us centrem també aquí a comarques gironines i a l'Alt Maresme, hi ha molts de centres que funcionen en barracons. No sé si això és un problema també a l'hora d'aquest augment de les temperatures.
1: Sí, els barracons n'hi ha de diferents tipus. Sí que és veritat que n'hi ha molts que tenen sistemes d'aire acondicionat directament. Per tant, l'afectació en els barracons, jo diria que en la majoria de casos, té més a veure amb que hi ha un sobreconsum energètic perquè no estan ben aïllats, òbviament, els barracons. Uh-huh. Tot això, quantitativament, en el global de centres no són molts. Jo diria que això, òbviament, s'ha d'abordar, però la part grossa són tots els centres que es van construir abans de l'any 2000 i on no s'ha fet cap obra o cap reforma per adaptar-ho al nou clima, que això a nivell de tot Catalunya sabem que som 1.220 centres educatius del total de 2.400, per tant, pràcticament la meitat dels centres són aquests construïts abans del 2000 i sense reformes, i sí que la dada concreta de la província de Girona no l'hem pogut obtenir.
0: Una de les reivindicacions que fan el sector dels docents arreu del país, també aquí a comarques gironines, és la demanda, diguéssim, de la reducció de les ràtios per aula i per classe. No sé si reduir les ràtios també ajudaria a que les temperatures no pugin tant des de les aules.
1: No ho hem, diguem, no ho hem arribat a incloure, no, aquesta hipòtesi dins de l'estudi, però sí que el que diria és que hi ha tants dies en què sobrepassaran els 27 graus ja d'entrada amb les condicions actuals que difícilment la mesura, no, de baixar ràtios seria en aquest cas suficient per baixar la temperatura per sota dels 27 graus. Jo m'atreviria a dir, amb les limitacions de l'estudi, que diguem, el tema climàtic necessita pròpiament, no, unes mesures específiques.
0: Sou optimistes perquè puguin arribar a aquestes mesures?
1: La veritat és que sí. Primer perquè pensem que el plantejament que s'està fent és raonable, és viable econòmicament, però també perquè la resposta o l'acollida ha sigut molt positiva per part de molts agents, diguem-ne, de país o de la comunitat educativa. Hi ha hagut bona recepció, no, en la comunitat docent, hi ha hagut bona recepció en les associacions de famílies, però també en altres agents de país, com pot ser el Col·legi d'Arquitectes o Societat Catalana de Pediatria. I hem detectat que hi ha molts agents de país que pensen que això és prioritari, i ara el que tenim l'esperança és que la part política pugui generar un acord per situar aquest element com a prioritari. La veritat és que és un element on hi ha poc desacord, on hi ha poc risc de que hi hagi parts, diguem, que es discuteixin, i en canvi és un alt reconeixement pels centres, pels docents, per alumnat, i és un problema que va en augment. Per tant, estem convençuts que pot tenir recorregut.
0: Entenc que aquestes mesures o aquestes solucions a la problemàtica que esteu explicant i que també feu públic a través d'aquest informe recauen en el Departament d'Educació de la Generalitat?
1: Sí, recauen en el Departament d'Educació, tot i que sí, que l'informe també intenta apuntar que segurament és una qüestió que depassa en el Departament d'Educació, en el sentit que hi hauria d'haver diferents institucions que posin diners i que prioritzin aquest tema, i en aquest sentit ens imaginem més un acord de país en el Parlament on hi ha diferents partits polítics, on hi ha diferents institucions del país, on hi ha fins i tot organitzacions de municipis, no, municipis pròpiament, per tirar això endavant. Una de les... No he explicat, diguem, de què es composa la intervenció, la proposta que fem de com canviar climàticament els centres, que s'explica com molt ràpidament, que és bàsicament aïllar bé el centre per evitar que després hi hagi sobreconsum energètic, màquines d'aire condicionat en allà on només amb l'aïllament no es garanteixi estar per sota dels 27 graus. La ventilació mecànica, que vol dir que a part de garantir una temperatura baixa has d'aconseguir treure, diguem, el CO2, no?, i la humitat excessiva de l'ambient, plaques solars per també evitar el sobreconsum energètic i renaturalitzar els paisatges, que aquest és un element que de vegades ens oblidem. I la veritat és que el pati no sigui una llosa de ciment que fa de radiador, no només pel propi pati, sinó pel centre, sinó que sigui un pati amb sorra, al terra, amb plantes i amb arbres i amb elements d'aigua i amb ombres. Això contribueix a que el pati es pugui utilitzar bé, però a més contribueix a refrescar el mateix centre educatiu. I volia explicar això perquè sí que tenim precedents municipals de llocs on això està començant a canviar. Un dels casos, diguem, més significatius és com Barcelona està fent un pla clima amb l'objectiu de 3 anys vista, 4 anys vista, poder haver fet tot això en la majoria de centres educatius. Per tant, ja hi ha un precedent en el cas de Barcelona. O, per exemple, com a Girona, en el marc del projecte Gironat, s'han renaturalitzat els patis de 6 escoles o a l'Alt Empordà, el Consell Comarcal, ha impulsat un projecte que es diu Patis a la Fresca i que també ha fet el mateix en 3 patis d'escoles. Per tant, una mica per apuntar a dir, ja està passant, el que passa és que ho hem de fer arribar a totes les escoles del país.
0: Doncs Joan Cuevas, cap de projectes de la Fundació Equitat.org, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda de cap a cap a Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina per explicar-nos una mica més d'aquest informe que heu elaborat, que es diu Calor a l'escola, com adaptar els centres educatius al nou clima del país. Gràcies per mostrar-nos que encara hi queda feina per fer, però que aquesta feina és del tot viable si hi ha voluntat política. Joan, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la tarda.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: De cap a cap, la combinació perfecta. El que passa dia a dia i la millor música.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
3: Mimma, el teu espai.
4: A Òptica Gràcia ens posem al dia en l'última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
8: Ei, ja saps què faràs el dissabte 30 de maig?
9: Encara no.
8: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
9: I on la fan?
8: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, el carrer Nou i molts més.
9: D'acord, però què hi trobaré?
8: Oh, bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
9: Doncs hi anem.
10: Botiga al carrer de Girona, 30 de maig, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
11: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
12: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
13: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
14: De cap a cap, èxits encadenats.

0: Quim Casellas, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Content un altre cop aquí, un altre cop dijous. Dic, hòstia, que ràpid que passa.
0: Un altre cop dijous i un altre cop amb en Joan, però no en Joan Bosch.
1: He canviat els Joans, tio. Estic rodejat de Joans. Sí. A casa tinc un Joan, el Joan Bosch, el Joan... Hòstia, tots són Joans.
0: Ara, jo soc de Menorca, diuen que Joans, Peres, Tonis i Ases n'hi ha per totes les cases.
1: Doncs mira, o sigui que... no. I tant, i tant.
0: Serà veritat. A veure, Quim, amb en Quim sempre ja sabeu que ens porta propostes gastronòmiques, culinàries de la comarca d'aquí sobretot de l'Empordà, però també d'arreu de les comarques gironines i també al Maresme. No sé, Quim, aquesta setmana de què toca parlar?
1: Aquesta setmana tenim moltes coses. Primer de tot, preferència, perquè els horts, amb aquesta calor,
0: home,
1: hi haurà tomates d'aquí dues setmanes, que ja en corre alguna. I jo res, hòstia, volia fer una mica la introducció, perquè vull fer una cosa molt divertida, que es diu Wine Lab, vale? Ho fem avui al Casamar, amb un aforament bastant limitat. I què és el Wine Lab? És que és una cosa una mica, surt una mica normal. És com una taula on es fan unes apostes sanes, no hi ha diners, i es fa amb una cata de vins, vale? O sigui, agafem uns vins de l'Empordà, bastant variats, bastant diferents, perquè tinc alguna peculiaritat.
0: Peculiaritat,
1: no me surt. Una miqueta especial. Els tasten a cegues, de fet, la gent va apostar una miqueta. Doncs mira, jo crec que té notes de fusta, de quina fusta? I al final hi ha un guanyador, una miqueta simbòlic. I tot això ho combinem també, doncs, amb un petit àpat, també canviem el format, que és un petit àpat, doncs, així, en forma de còctel a peu dret, i és una taula, jo crec que al final, el que fa que pots venir sol, pots venir acompanyat, ho fem a través de Empordà, el grup Empordà Creatiu, amb el Casamar, perquè és un format de menjar també diferent i que pots compartir, doncs, amb la parella, amb un amic, pots venir sol, i és una cosa que tinc ganes, i el fem aquest vespre, i estic il·lusionat per veure com funciona i per veure com acaba.
0: No, si tu, Quim, crec que propostes, idees i iniciatives no te'n falten, no, eh?
1: Hòstia, la veritat que no, tio, al camp sempre em barrinya alguna cosa, i tinc la sort que em rodejo sempre de gent, jo crec, molt, molt guai, i sempre tinc sort que a vegades quan disparo o dic, hòstia, em passa això pel cap, o a vegades m'assumo la idea d'algú altre, vull dir que no és un problema d'idees, però és divertit perquè sempre estic com rodejat de gent, doncs, amb ganes de fer coses, i tot al final, doncs, tot és possible si hi ha il·lusió i una mica d'entusiasme.
0: I tant que sí. A veure, ara posarem una cançoneta, però després ja parlem més de gastronomia i de cuina més a fons. Avui de què parlarem?
1: Avui m'ha fet il·lusió parlar de la gamba, perquè comença, o sigui, arrencava, doncs, aquest dilluns el menú de la gamba de Palamós, ens hi hem sumat, i res, ganes de parlar de gamba i una miqueta, doncs, en què consisteix aquest menú.
0: Doncs mira, avui farem una cosa una mica diferent, perquè tenim la repregunta del dia, que és a veure què suporteu més o més fàcil, si el fred o la calor, però ara, durant la secció d'en Quim, preguntaré a veure les gambes, què en penseu de les gambes? Si us agraden, com us agraden més, si la feu a la sal, a la brasa, fins i tot al forn, a veure si hi ha algun oient que ja sabeu que heu de trucar al telèfon multiusos del programa, que és aquest.
2: 972 313 702.
0: A veure si durant la secció hi ha algun il·luminat
1: a veure què fa amb la gamba,
0: Això mateix. De seguida tornem. Una cançoneta i seguim aquí amb Quim Casellas.

0: Què us ve de gust? Amb Quim Casellas.
1: Doncs ens venen de gust les gambes, no?
2: Pues que gambes, avui va de gambes, això. Tret de sortida del menú de la gamba de Palamós, i ja penso que si ens hi hem sumat ja fa 3 o 4 edicions, i la veritat que molt i molt content, està tingut molt i molt d'èxit, i és un producte que, gràcies doncs, a la cuina, hem pogut viatjar doncs, molts cops per tota Europa, i és de les coses, quan dius, de la zona que és, dius, hòstia, que tothom coneix, l'anxova de l'Escala i la gamba de Palamós són una miqueta doncs, aquests productes
1: són internacionals.
2: Que tothom realment coneix, no? I nosaltres ens hi hem pogut sumar. La campanya dura des del 25 de maig fins al 14 de juny, 11 restaurants, vale? Nosaltres no som de Palamós, però estem molt a prop, i molt feliços doncs, a poder també doncs, a treballar amb aquest producte, amb un menú. En el nostre cas, és un menú de pica-pica, i el que volíem era que tots els plats tinguessin gamba excepte el postre, que a vegades també l'Espai del Peix han fet algun postre, inclús em va fer amb el Narcís Oliu, que era un postre de xocolata amb una sal de gamba que quedava molt xula, però faig un resum una miqueta del que la gent pot trobar doncs, al Casamar aquests dies, que és tot un ventall de possibilitats. O sigui, comencem amb un pica-pica, que hi ha unes croquetes fetes amb la beixamel, treballem amb el suc de la gamba, després treballem, o sigui, en diem un nigiri, no? com fa els nigiri, i després hi posem una gamba de Palamós mitjana, quasi crua, i el que fem és només atemperar-la una miqueta. De fet, el que juguem és el contrast aquest de la cremositat de la croqueta tradicional, cruixent per fora, cremosa per dins, amb l'essència del cap i amb talls de gamba, però després té a sobre doncs, aquesta mossegada de gamba crua.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do,
2: amb aquesta part així de velluda, allò que té, amb aquell toc així especial.
1: I aquesta secció, sí. Hauries de portar mostres de menjar, perquè és que parlar de menjar sense menjar és mortal.
2: És veritat, és que això és aquesta hora, que ja és hora quasi de berenar. Què més? Fem una festa, també tenia ganes, jo recordo quan estava a la cuina als principis amb el meu pare, fèiem per la gent del menú de l'hotel, fèiem el famós còctel de gambes, no?
1: Ostres.
2: I és veritat que jo crec que potser ha passat tant a la història que a vegades quasi m'agrada doncs, reviure com un mític, i estem fent doncs, una versió una mica molt xula. Fem com una essència també del cap de la gamba, la gelifiquem amb la mateixa copa de còctel clàssica, que queda com una cremeta molt fina amb tota aquesta essència, i després hi posem doncs, aquest enciam a juliana, i posem aquests talls de taronja, la salsa rosa, la salsa còctel, i la gambeta, aquí sí que fem servir una gamba blanca més petitona, escaldada amb aigua de mar i pelada perquè puguis menjar una miqueta i tinguis aquest record una mica de la gamba amb la salsa rosa, allò que et xorreja una mica. Uf. I el suc de la taronja. Què més? Una altra cosa també, per sorpresa meva, els cops que a vegades visito una miqueta doncs, el port pesquer de Palamós, que és el fet de trobar-me tanta varietat de gamba de raballa, no? La gamba de raballa és aquesta gambeta petitona que molts cops es fa saltejada. Llavors ens feia il·lusions poder-la fer fregida, no? Fes agafem varietat, gamba blanca, hi ha la gamba panxuda, hi ha una mica de gamba vermella, tot el tamany petitet, eh? Uh-huh. La salpebrem, la fregim una miqueta i fem, de fet, com una fregida de gamba, que jo recomano menjar-la entera, amb tot, amb la clova i tot. Però que tinc treball ara aquests dies amb els estrangers, que em miren una mica raro, que em diuen, hòstia, Quim, de veritat que ens hem de menjar tot? Dic, sí, menjar-ho tot, que ha de cruixir això. I aquesta la fem amb uns petits mojos, com unes emulsions de pebrots, que hi queden també, jo crec, molt i molt xulo, perquè piquen una miqueta, i fem aquí la seqüència. Amb això acabaríem amb el pica-pica, fem després un plat molt clàssic, és el canaló de porro. El fèiem sempre amb escamarrats, però aquest cas hem dit, escolta,
1: evidentment s'ha de canviar.
2: Posem la gamba de Palamós, aquí també paladet i marcat i volta a volta, o sigui, també el que intentem amb aquest menú és que la gent pugui provar molts de tipus, o sigui, varietats de gamba, perquè conegui una miqueta més la gamba, però també diferents coccions, no? Escaldada amb aigua de mar, la saltejada, la temperada, i de fet ens falta l'arròs, que ara parlàvem, que això seria un plat per portar ara, que és un arròs socarrat, veritat, carneroli, fet a pals, amb unes petites ales de pollastre desossades i la gamba de Palamós també marcada amb tota l'essència. I aquest seria el menú. El menú al Casamar.
1: A veure, un menú de, anava a dir, de 5 estrelles, em quedaria curt si digués que són de 5 estrelles. Abans de posar la cançoneta, abans de començar la secció, hem de fer la prèvia, hem fet una crida als oients d'aquest programa a veure si volien parlar sobre la gamba, sobre com els agrada més la gamba. Doncs tenim uns oients que valen un imperi.
2: Sí?
1: Aquí de cap a cap tenim en Joan des de Palamós en directe. Què tal, Joan? Bona tarda.
3: Ai, bona tarda. Aquest canó de porro avui per mi.
2: Joan, bona tarda.
3: És que jo l'orgasme més semblant a un real és xuclar el cap de la gamba. És que és l'hòstia.
2: Això...
3: Jo escolto cada setmana aquest senyor Casillas amb aquests torracollons que escolten. Que no, com es diu que fa el programa? Com es diu que farà el programa?
1: No, Joan Bosch es diu, no sé si el coneix.
3: No. Està com una puta cara.
2: Però què? Tots dos estem com una cama.
3: Aquest del Casamar? Aquesta ficció,
2: Però, escolta, Joan, tu tens les gambes a prop. Digue'm quina és la teva manera preferida de menjar la gamba, a part de xuclar-li el cap.
3: El cul.
2: No, home, hòstia. Que estem bueno, a l'antena, hòstia.
3: No. Bueno, la gamba s'ha d'aprofitar tot, del cap de tot. És com els cargols. De vegades hi ha gent que té mania amb el cargol, que dius, hòstia, el culet entra de conya.
1: Et menges la closca del cargol, també, Joan?
3: No.
2: Tio, diu, és una mica dura, però...
1: Sí, no?
3: Sí.
1: A veure, Joan, per cert, és que, clar, per diferenciar, quin és el teu cognom?
3: Que cabrons que sou.
1: Joan Bosch, senyores i senyors, ha tornat de les vacances pagades,
2: Joan.
3: Vacances pagades, me cago en la mare que us va parir. No, vacances pagades no.
2: Escolta, és veritat que et menges la clava dels cargols?
3: Com estàs?
2: Jo estic molt bé aquí. Però sí. Escolta, més amb l'altre Joan també estic molt bé, collons.
3: Sí, a veure, estic bé, he hagut de passar per, com ho diuen allò, planxa i pintura.
2: Xapa i pintura, no?
3: Ah, no, xapa i pintura. No és cap secret, i ara us ho explicaré. Tinc problemes amb el cor i m'han posat un marcapassos i he hagut d'estar uns quants dies fora d'antena i sort de Miquel 40... d'en Dani Cortés, d'en Martí Seguer i de pàjaro dels de Llonsis de Menorca, que no sé què collons pot aquí girar.
2: L'altre Joan.
3: Exacte.
2: Però què
3: dius tu?
2: Sí, et trobes bé, Joan? Estàs a casa?
3: Estic en perfecte estat.
2: Estàs amb ganes, també, gràcies a aquesta gent de l'Hospital del Trueta, no era?
3: El Trueta, bueno. Te recordes, Quim, que fa uns dies parlàvem del menjar de l'hospital vas intervenir.
2: Que hi havia cap hipota a Palamós, no? Que deien, no?
3: Sí. No m'han donat cap dia gambes. I els vaig dir que la carn no m'agradava i m'han portat uns peixos que, bueno, és igual, ja t'ho comentaré en privat.
1: Peix bullit, no?
2: Peix bullit i poca sal, no? Home, t'han de cuidar.
3: Sí, bueno, sal gens, no. Escolta, que estic molt bé, que porto un marcapassos, com es deia aquella cançó de les ombres?
2: Hòstia, calla, Marta tiene un marcapassos.
3: Un marcapassos, vale. Doncs,
1: jo soc molt jove, jo, per aquestes coses.
3: Sí.
2: Aquesta és la meva
3: Juanito vida. Tiene un marcapassos, i, bueno, estic bé. El que passa que, esclar, he volgut intervenir perquè la gent no es pensés que he traspassat. Perquè el mes que ve faig vacances.
2: Ai, tenies por que... No. Dic, aquest que li ha passat, no?
1: Sí, m'ho va posar com a obligació. Dir, vale, sí, pots fer el programa tu avui dijous, però deixa'm comentar que la gent es pensarà que ja me n'he anat d'aquest món.
2: No, home, collons.
3: Clar.
2: Collons, home, tu.
3: Clar. La gent es pensaria que jo que sí, que he traspassat i que l'enterro és... Així. És l'església parroquial d'allà. Hòstia, no. Estic de puta mare, estic de conya, ja veieu que estic amb un humor d'allò. Ha estat una... En Quim no s'esperava la trucada aquesta.
2: Saps que quan m'ha dit, hi ha una trucada, he pensat...
1: Sí, sí, ja.
2: Marramiau.
1: T'ha enganxat abans d'hora,
3: M'has conegut, Quim?
1: Home,
2: no,
1: i tant.
2: No, primer no perquè no t'he escoltat, però ja quan ha penjat...
1: Quan he agafat el telèfon, ja ha dit...
2: Tinc una trucada... En Joan d'aquí ara ha fet un somriure pícaro i dic, ja sé qui és el que truca.
3: Hòstia, coll, ets un poc camoll,
1: No, si no he dit res, el que passa és que és en Quim qui és molt avispat amb aquestes coses.
2: Aquest estarà avorrit a casa.
3: Clar, clar, amb el Quim fotem 3 anys que ens coneixem i tenim una equip de l'hòstia que ja ho veieu cada setmana que ve. i parlem de cuina, però ho fem d'una manera distesa i tot plegat, i res, volia intervenir per sobretot dir que estic viu, estic bé, i el juliol tornaré. Això. És això només el que vull dir, eh?
1: Fantàstic.
2: Perfecte, Joan.
3: Exacte. I dic que les gambes de Palamós són boníssimes, que la millor gamba és a la planxa, amb una mica de sal i, si vols, una mica de julivert, però és que res estic més, bo, eh? Oi que sí, Quim?
2: Dic, a mi m'agrada molt l'all i julivert. Oli d'oliva bo, raig, una mica d'all i julivert, allò que pugi aquell aroma.
1: Uf.
2: I vinga, també és important bona companyia i bon vi i a disfrutar-ho.
3: Sí. Perdó, quin és el millor vi per una gamba de Palamós? Quin recomanaries?
2: Ostres. Ara m'ho poses difícil, eh?
1: Ara l'enganxes, eh?
2: No, a mi saps que he dit vi, perquè un vi blanc hi encaixaria perfectament, però, hòstia, jo, a mi saps que sóc de bombolla i...
3: No, hòstia, jo vull vi.
2: Tu vols vi? Doncs mira, jo faria, per exemple, per no anar molt lluny, doncs faria, per exemple, un vi blanc de Clos de Gon, que tingui una mica d'estructura, que segur que t'encaixa, i t'has de moure només 3 o 4 quilòmetres. Amb aquest, ens encaixaria segur.
3: Perfecte. Bueno, mainada, joventut d'avui dia, que teniu tot el futur per davant, us dono...
2: Ui.
1: Fes bondat, eh? No comencis a acomiadar-te, que la gent es passarà de veritat que ja no tornaràs.
2: No.
3: Escolteu, jo dilluns a la tarda vull anar a la platja de la Fosca de Palamós a prendre el sol i quan torni menjar una gamba, eh?
1: Fantàstic.
3: Estic perfecte.
2: Doncs fet tu, Joan.
1: Joan, una abraçada des d'aquí, de part d'en Quim, suposo que també, i també meva, i ens veiem el mes de juliol, que gaudeixis de les vacances. Ara sí, de les vacances.
2: Disfruta, Joan. Una abraçada. Feliç de sentir-te.
3: Feu bondat, eh?
1: Adéu-siau.
3: Adéu.
1: Adéu.
2: Sabia.
1: Home, és que estava fet, era evident.
2: Al
1: final, ja ho heu dit tots, en Joan està perfectament, ha passat pel taller i tornarà el mes de juliol, perquè el mes de juny ja té vacances, no per aquest episodi de salut que ha tingut, sinó que ja estaven previstes aquestes vacances, així que res. Quim, no sé si vols afegir alguna coseta més.
2: Ganes d'anar a saltejar alguna gamba.
1: Ara et faig la pregunta del dia.
2: Sí,
1: suportes millor el fred o la calor?
2: Ostres, pot ser... El fred m'agrada més.
1: T'agrada més el fred?
2: Sobretot aquests dies, ara ho he notat aquests dies, que fot aquesta calorada i dic, hòstia, m'agrada més la fresqueta abrigar-me que no allò que vas i dius, hòstia, que al dematí t'aixeques i ja surts de casa i fot aquesta patacada.
1: Que crec que és molt oportunista fer aquesta pregunta ara, perquè tothom dirà ara que la calor és pitjor, perquè aquests dies que fa calor... Això, hauria de tornar a fer la pregunta el mes de febrer,
2: sí.
1: A veure si el diuen el mateix.
2: Exacte.
1: Quim Casellas, una setmana més. Moltíssimes gràcies per posar el punt gastronòmic i culinari del de cap a cap. Ens escoltem, anava a dir la setmana que ve, però la setmana que ve ja no hi haurà programa perquè en Joan està de vacances, així ens escoltarem
2: el
1: mes de juliol, també.
2: Vacances
1: també per
2: tu.
1: No sé jo si la restauració aquests mesos de vacances, no sé jo si és massa viable. Quim, moltíssimes gràcies, una abraçada i ens veiem, que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
0: A la Costa Brava, escolta de cap a cap a Ràdio Capital 95.6.

0: De cap a cap. I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
1: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
1: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
1: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral. Essència MoMA.
2: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a Nimbus Proximitat, de qualitat i de màxima confiança.

0: Per música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a Cultura palafrugell.cat.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
4: De cap a cap, el ritme que necessita la teva tarda.

0: De cap a cap.
1: El radio show de les tardes de la ràdio.
2: Seguim en directe de cap a cap al ràdio show de les tardes de Comarques Gironines i l'Alt Maresme, en directe des de Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja, Ràdio Girona i també Ràdio Marina. La pregunta d'avui, ja la sabeu, què suporteu més, el fred o la calor? Com ho feu per aguantar les altes temperatures que ja està començant a fer aquests dies? Per exemple, l'Eva, des de Cadaqués, ens diu que la calor aquí es porta millor perquè sempre tens una mica d'aire i el mar al costat. Però quan venen aquells dies encalmats, ni obrir finestres serveix. Llavors sí que enyoro una bona tramuntanada. O en Nil, des de Tordera, que diu: jo soc dels que diu que l'estiu està sobrevalorat. Atenció, molta foto bonica, però després passes el dia buscant ombra i discutint pel comandament de l'aire condicionat. Doneu-me una tarda de tardor i un sofà abans que 38 graus. Doncs ja ho sabeu, si voleu enviar més respostes com aquesta o trucar fins i tot al telèfon multiusos del programa
3: 972 313 702.
2: Ara, per exemple, tenim aquí en directe en Joan, que és de Maçanet de la Selva. Bona tarda, Joan.
4: Hola, bona tarda.
2: A veure, m'has comentat ara la calor i tu crec que no sou massa bons amics, no?
4: La veritat és que no. La veritat és que des d'uns anys cap aquí no ho porto bé. No sé si és per l'edat o pel tipus de feina que faig, però no la porto bé, no.
2: Fas feina a l'aire lliure, entenc.
4: Sí, sí, treballo a les carreteres.
2: Ostres, doncs aquí la calor sí que deu apretar més, eh?
4: Sí, perquè amb l'asfalt és implacable. És una cosa que no lliga gaire a mi. Però bueno, són les 8 hores que hem de fer i a casa miro de mitigar-ho com puc.
2: Prefereixes treballar amb fred que amb calor?
4: Sí, sempre, encara que estigui glaçant. Ho porto molt més bé. La pluja, mira, però el fred ja m'és igual. La veritat que sí.
2: I les nits, com les portes amb la calor?
4: Les nits a l'estiu ja tremolo. Ja tremolo. encara ja sembla que no hi ha ni aperitiu, ja ha vingut de cop, però bueno, ventiladors a tope i ja està, i veure. I sortir algun cop a la terrassa, també.
2: Sí, t'anava a preguntar, com t'aguantes tu, com passes la calor que ja està començant a fer aquests dies? És sortir a la terrassa, esperar que bufi una mica de brisa i creuar els dits, no?
4: Sí, la veritat és que o surto al carrer un rato ja a l'entrada, o me'n vaig a dalt a la terrassa i a vegades quedo, bueno, mig despullat perquè ja no sé què fer. Jo ja és que al final dic, me sobra Talavell.
2: Recordes, però estem comentant avui també, hem parlat amb el cap de projectes de la Fundació que ha fet aquest informe, que deia que les escoles i instituts de Catalunya i de comarques gironines no estan preparats per afrontar la calor dels següents anys. No sé si recordes quan anaves tu a escola, quan eres més jove, sí, o més petit, si recordes que feia aquesta calorada també dins de les aules, o era diferent?
4: No, jo, bueno, no ho recordo molt bé, però també el tipus d'obra que hi havia a les escoles no eren com ara, que també hi ha molt de barracó. Jo crec que també fa molt la construcció de l'equipament i també la temperatura que ha pujat, però no recordo que estiguéssim agobiats a escola. La veritat és que no.
2: Doncs sembla que el canvi climàtic i l'escalfament global no és una mentida o una teoria conspirativa que inventen els de dalt, sinó que realment sí que existeix. No. Joan, de Maçanet de la Selva, moltíssimes gràcies per trucar-nos avui aquí al De Cap a Cap i espero que puguis aguantar bé aquestes setmanes i mesos de calor intensa que ens esperen. Que vagi molt bé, bona tarda.
4: Gràcies, bona tarda. Adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els Mossos han detingut a tres homes d'entre 21 i 43 anys per agredir el propietari i un treballador d'un bar de Torroella que els havien recriminat que anessin en patinet per una zona de vianants. Els fets van passar aquest dimarts a la tarda pels vols de les 6 quan l'amo del local, ubicat a la plaça Catalunya, va sortir per cridar l'atenció a uns nois que circulaven de pressa per aquesta zona. Segons fonts policials, l'home els va dir que estaven en un carrer de vianants i que havien de baixar i anar a peu. Al cap d'una hora va entrar-hi un dels nois amb un familiar que li va aventar diversos cops de puny al propietari i li va tirar una safata de vidre. I la Federació d'Hostaleria i Comerç de les Comarques Gironines alerta de l'impacte que té l'absentisme laboral al sector i diu que el 75% dels llocs de treball no es poden cobrir. L'entitat ha fet una enquesta entre les empreses associades a les 13 associacions que formen l'organització empresarial amb la finalitat d'analitzar la situació actual del sector de l'hostaleria pel que fa a la contractació de personal, la cobertura de vacants, l'absentisme i les baixes laborals. El resultat constata que durant l'any han necessitat cobrir entre 4 i 5 llocs per empresa, el que suposa un volum estimat de 8.000 llocs. D'aquests, asseguren, només se n'han pogut cobrir el 25%, això significa uns 2.000. I el delegat de DIF a Catalunya, Ángel Contreras, ha assegurat que les obres a la plaça Espanya de Girona tindran un inici imminent i tindran una durada de 4 mesos. Contreras ha recordat que el projecte ja s'ha adjudicat a l'empresa gironina de Rubau per 2,9 milions d'euros i que es troben en processos previs a la firma del replanteig. El projecte de reurbanització dotarà de més arbres a una plaça que actualment és pràcticament un solar. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
4: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
3: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
4: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
3: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
8: Passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Seguim en directe de cap a cap el programa de les tardes de Comarques Gironines i l'Alt Maresme en directe des de Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina. Ja sabeu que la pregunta d'avui que us estem fent és a veure què suporteu més, si el fred o la calor. Una pregunta, unes respostes, uns missatges que podeu fer arribar al telèfon multiusos del programa.
9: 972 313 702.
8: Que no paren d'arribar whatsapps. En Jordi des de Blanes, que diu: els que vivim a ram de mar tenim una mica de privilegi, sempre entra una marinada que salva la situació. Jo prefereixo mil vegades la calor que el fred. A l'hivern em passo el dia congelat i renegant, i a l'estiu almenys pots anar amb pantalons curts i fer un banyet. O la Carla des de Sant Feliu de Guíxols, que diu: soc d'aquelles persones que al maig ja treu el ventilador i al juny ja es queixa. Aquest any doncs es deu queixar força. La calor, diu, em deixa sense energia. Em fa gràcia la gent que diu ara sí que s'està bé, bé, però si estem a 30 graus a les 9 de la vespre. Crec que la Carla no és massa amiga de la calor. En Pere, també des de Pals, diu: jo sóc molt d'estiu, calor endavant. Mentre hi hagi una cervesa fresca i una mica de piscina, cap problema. El que no suporto és llevar-me a l'hivern quan encara és fosc i haver-me de posar 3 capes de roba per sortir de casa. Doncs ja ho sabeu, si teniu més opinions similars o no, com aquesta d'en Pere de Pals, feu-nos-les arribar en aquest programa de Cap a Cap, aquí des de Taronja Ràdio Girona, Ràdio Capital i Ràdio Marina.
9: A la Costa Brava, escolta de Cap a Cap a Ràdio Capital 95.6.

0: Seguim en directe a Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina, de cap a cap, avui amb en Joan Coll, en Joan Bosch. Ja l'hem sentit fa una estoneta explicar que ell està bé, que ha tingut una petita intervenció quirúrgica, però bé, està perfectament. Ara, durant aquest pròxim mes de juny, sí que se l'agafarà de vacances per descansar tranquil·lament. Qui no està de vacances és Matthew Tree, el nostre escriptor anglo-català de referència aquí de cap a cap. Què tal, Matthew? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Joan.
0: Dic que no estàs de vacances perquè fa res que ha sortit del forn el teu nou llibre.
1: Sí, de fet, com que el Joan Bosch sempre em demanava una notícia, pensava ser molt narcisista i dir, bueno, que la notícia per mi aquesta setmana és que ha sortit el nou llibre, diguem-ne. De fet, he dit que ha sortit, existeix, els exemplars existeixen, però no serà a les llibreries fins al dia 3 de juny, que em sembla que és aquest dimecres que ve.
0: 3 de juny, doncs diria que sí, ho he de mirar al calendari, però efectivament, 3 de juny, dimecres de la setmana que ve, totes les llibreries, el nou llibre de Matthew Tree, gairebé tot, no?
1: Ah, això mateix. Gairebé tot sobre el meu pare. Si vols t'explico una mica de què va...
0: I tant, per això estem.
1: La història. És que jo vaig tenir una relació molt ambigua amb el meu pare, perquè era una persona complicada, en el sentit que no era un pare dolent i no era un pare bo. Era les dues coses a la vegada, segons el dia o segons la setmana. Mm-hmm. I mai no el vaig entendre. No el vaig entendre com a adolescent, no el vaig entendre... de fet, fins i tot, anys després de la seva mort, va morir el 94, hi havia coses que no entenia. I doncs bé, quan la meva mare va morir, vaig començar a buidar el pis on havien viscut els dos, i això el 2011, i vaig descobrir com una mena de raconet on hi havia, literalment, hi havia com una petita cortina negra, mm-hmm. i vaig retirar la cortina i vaig descobrir que darrere hi havia els diaris del meu pare quan era un home jove, és a dir, des dels 17 anys fins als 20 i pocs, una cosa així. És a dir, el pare que mai no vaig conèixer perquè no havia nascut encara. Mm-hmm. I vaig començar, em va costar una mica, perquè em feia cosa endinsar-me dins la ment de mon pare, però quan vaig llegir aquests diaris vaig descobrir tota una història de la seva vida, o múltiples històries de la seva vida, que no coneixia, mai no n'havia parlat, o molt, molt poc, i això em va animar a llegir-los tots, a fer aquest descobriment, una mena de revelació per mi, i combinar-ho també amb molta informació sobre el període que ell havia viscut, finals dels 40, anys 50, a Anglaterra, que no coneixia d'absolutament res, mm-hmm. i també he inclòs tota una sèrie de petites notícies sobre Banyoles, perquè si visc a Banyoles, en certa manera, és gràcies a ell.
0: Ah, sí?
1: Doncs, bé, el llibre va d'això, és una mena, no diria de reconciliació, més aviat de comprensió de l'home que era el meu pare. I com que tots tenim pare, o hem tingut pare, penso que, vaja, l'he escrit una mica en aquest sentit per tothom, perquè per tothom els pares poden ser un misteri. Certament hi ha coses que mai no entenem dels nostres pares, i jo per fi vaig tenir la sort de poder fer-ho, de poder entendre-ho tot, o gairebé tot, vaja,
0: gairebé
1: és el
0: tot.
1: Títol del llibre.
0: Exactament, perquè Matthew, clar, amb aquests diaris que, com bé comentaves, et van costar una mica començar a llegir, perquè no sabies pas que et trobaries també escrit allà. A partir d'aquí has pogut entendre la figura del teu pare, però no sé si has pogut entendre segons quins comportaments que tenia ell, o perquè actuava d'una determinada manera o d'una altra davant de problemes, obstacles que et posa la vida, o situacions quotidianes que a priori no tenen massa importància. No sé si has arribat a relacionar segons quines actituds o accions que feia el teu pare, que llegint el diari dius, ostres, és que reaccionava així per culpa o gràcies a això.
1: Sí, hi havia coses, va tenir experiències molt, molt dures, tant a nivell sentimental, per dir-ho així, com a nivell de la feina. També tenia coses molt admirables que potser no, jo no apreciava tant. Per exemple, de racista no en tenia ni gota. En una època que a Anglaterra el racisme era el pa de cada dia, no exagero, perquè a més hi ha diaris publicats de persones d'aquella època que demostren un racisme i un antisemitisme absolutament horrorós, vull dir, lletjíssim. Bueno, evidentment el racisme és lleig. Però, curiosament, el meu pare no tenia aquestes actituds. Era socialista, entenia tot això, però també entenia que era un home que havia estat molt insatisfet amb ell mateix, dissatisfet, més ben dit, amb ell mateix, que al cap i a la fi, que si feia coses que ara classificaríem com abús verbal, que és el que feia, sobretot amb les persones que estimava més, jo mateix, la meva mare, etc., ho feia bàsicament perquè era un home trist, un home que no era feliç. I aquests diaris expliquen, en certa manera, l'arrel d'aquesta tristesa.
0: No sé si tens la sensació que t'has reconciliat una mica amb el teu pare a partir d'aquest llibre.
1: Sí, no sé si reconciliació és la paraula, perquè encara tinc records, diguem, no gaire agradables de segons quines coses i records també bastant agradables d'altres. Perquè no és que no estava reconciliat amb el meu pare, és com he dit abans, és com si no l'entenia. I doncs ara que tinc la sensació que l'entenc, tot el rancor que sentia de vegades, pel meu pare, perquè el meu pare hi havia moments que em va deixar l'autoestima per terra, literalment, gairebé. I per tant, tot això ja ho entenc. Al final del llibre, en certa manera, és com una mena de, es podria dir una mena de reconciliació, però és més aviat una mena, un sentit de gran alleujament que finalment entenc qui era. És això.
0: La ment dels escriptors crec que va a un ritme diferent de la resta de persones humanes d'aquest món. No sé en quin moment de llegir els diaris del teu pare, de reflexionar, entenc, tu mateix també, en quin moment dius, ostres, això ho he d'escriure i això ha de ser un llibre?
1: Vaig esperar, em sembla, 5 o 6 anys tenint els diaris a casa, sense obrir-ne cap. Només vaig fullejar algun diari i vaig entendre, ho vaig veure, que el meu pare havia escrit una entrada per cada dia de l'any, 360 dies de l'any. O sigui, tenim el 43, el 44, el 45, i tenia una ortografia una mica especial i em feia cosa també fer tota aquella feina. Però quan vaig començar a llegir els diaris, no vaig aturar-me. Des del primer diari fins a l'últim, vaig llegir absolutament tot. I la sensació, diguem, emotiva d'haver fet això és el que m'impulsava a escriure el llibre. No era que de cop i volta pensava, oh, que maco, faré un llibre sobre el meu pare. No, era una necessitat, de fet, de fer aquest llibre. Al cap i a la fi, diria que tots els llibres s'escriuen per necessitat. Doncs aquesta era una necessitat més.
0: Durant quants anys va escriure diaris el teu pare?
1: Des del, potser ho hauria de mirar, no, des del 43, quan tenia 17 anys, hi havia bombes caient sobre Londres, fins al quan ell tenia 20 anys, em sembla, 28, 29, una cosa així, és a dir, 20 bastants, és a dir, potser uns 4 o 5 anys abans que vaig néixer, i van fins aquí. I al final, cosa que explico amb tots els exiuts, va tenir una relació molt estranya amb una dona francesa, que una mena d'aquestes relacions que continuen, després es discontinuen, discontinuen. Era una relació molt anguniosa per ell. I això a part, també va començar a llegir, va publicar 3 novel·les en vida el meu pare. I doncs aquestes novel·les també les vaig llegir per primera vegada, i els vaig incorporar dins el llibre perquè formen part de la història del llibre. Vull dir, el llibre és una història, és, sobretot és una història. Els lectors que ha tingut el llibre, que evidentment són pocs perquè el llibre no sortirà a la venda fins d'aquí 5 dies, però tots han dit que es llegeix no com una novel·la, però com una història de debò, de no ficció, però una història.
0: La teva mare hi apareix en els diaris?
1: Sí, sí, sí, però petits episodis desagradables que jo recordo després de l'època. Si apareix als diaris, no. No. O possiblement cap al final, parla de la manera en què va conèixer la meva mare. Que era un, allò que diuen un blind date en anglès, o sigui, el seu millor amic, el meu, que esdevindria el meu oncle.
0: Una cita cegues, en català.
1: Una cita cegues, això. Cita cegues. doncs el que seria el meu oncle, el millor amic del meu pare i la seva dona, van organitzar una cita cegues amb mon pare i la germana de la meva de la dona que seria la meva tia. I em sembla que això s'explica als diaris, en el cas que no s'explica al llibre, perquè això és una història que conec de la boca tant de la meva mare com de la boca de la meva tia. I és bastant interessant això també, sí.
0: Ja per anar acabant, Matthew, no sé si és el llibre que més t'ha costat d'escriure.
1: Parlant clar i català, tots els llibres que he fet, tant en català com en anglès, m'han costat moltíssim. La primera novel·la en anglès, per exemple, 6 anys. Aquest llibre, miro les dates perquè ho posa aquí al final, Déu-n'hi-do, 8 anys, des del començament fins al final.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí.
1: És a dir, els llibres costen molt. Costen molt, tant si és no ficció com si no ho és. Els únics llibres relativament fàcils que he publicat són el que jo dic les diatribes, o sigui que són molt primets, són de no ficció, contra la monarquia, la puta feina, títols d'aquest tipus. I això bàsicament és una feina de recerca, i com que tinc clar les idees sobre els temes en qüestió, doncs van estar relativament fàcils d'escriure, tota la resta no.
0: Matthew Tree, una setmana més, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos de cap a cap aquí a Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina, aquesta setmana amb en Joan Coll, no en Joan Bosch, però que també ja tornarà el mes de juliol després d'aquest mes de merescut de vacances. Matthew, moltíssimes gràcies una setmana més i esperem que vagi molt bé la presentació d'aquest nou llibre, de gairebé tot, i de això que surt el dia 3 a les llibreries, que va seguir tot un èxit de vendes, i ja tornarem a parlar, Matthew. Moltíssimes gràcies.
1: Tant de bo. Moltes gràcies, Joan. Adéu-siau.

0: De cap a cap.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Ei, ja saps què faràs el dissabte 30 de maig?
5: Encara no.
4: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
5: I on la fan?
4: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, el carrer Nou i molts més.
5: D'acord, però què hi trobaré?
4: Oh, bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
5: Doncs hi anem.
6: Botiga al carrer de Girona, 30 de maig, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
7: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Els i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis.

0: a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a svmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor, el teu cotxe, el teu moment.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamós.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
3: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
4: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
3: Quins tractaments fan?
4: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
5: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
6: De cap a cap, el millor entreteniment de la tarda.

0: Entrem ja a la recta final del programa d'avui, d'aquest dijous 28 de maig del 2026, aquí a De Cap a Cap, en directe des de Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja Ràdio Girona i també Ràdio Marina. Ja sabeu que la pregunta d'avui és a veure si preferiu la calor o el fred, que suporteu més, arran d'aquest estudi que ha presentat la Fundació Equitat.org, que les escoles catalanes i gironines no estan preparades, la meitat d'elles, per afrontar les altes temperatures que es preveuen els pròxims anys. Hem rebut diversos missatges a través del nostre telèfon multiusos d'aquest programa.
1: 972 313 702.
0: Per exemple, l'Eva de Sant Pol de Mar em diu: jo començo l'estiu molt motivada i al cap de dues setmanes ja estic queixant-me. Em passa cada any, especialment quan el coixí sembla acabat de sortir de l'assecadora. I en Ramon, des de Salrà, que ens diu que és molt calorós, però amb uns límits. Una cosa és fer una rosseta a la platja i una altra és treballar a 34 graus. El ventilador de casa ja fa més hores que nosaltres. I aquí, en directe, també ens ha trucat la Mireia des de Bordils. Què tal, Mireia?
2: Hola, bones.
0: A veure, què preferim, calor o fred?
2: Ara mateix, el 2026, la fred millor, perquè quasi no existeix.
0: Clar, la fred, com dieu a comarques gironines, o a Girona, Girona ciutat i voltants, també, la fred. Jo dic el fred, però bé, ja sabem que jo no soc nascut aquí. Em deies que abans suportaves millor la calor abans que ara?
2: Sí, clar, abans les temperatures no eren tan altes com ara, llavors no aguantava tant la fred i suportava més la calor, però a 2026 la fred quasi amb una jaqueta ja ho tens. O sigui, millor aguantar la fred.
0: O sigui, el 2026, com bé deies, també hi ha aquesta problemàtica de temperatures més altes. A les escoles també tenen problemes. Si recordes quan eres tu més jove, més petita, quan anaves a escola, a l'escola passaves calor, passaves fred, o ni te'n recordes ja?
2: No passava... Bueno, o sigui, fred sí que recordo les primeres hores que encara no sabia on escalfat, però calor com a tal no recordo molt passar-ne. No.
0: I ara que ja passes més calor, aquest 2026, com bé deies tu, què fas per suportar la calor? Com l'aguantes?
2: Pues fem-me associar en una piscina.
0: D'acord. I acostumes a anar sovint?
2: Sí, cada tarda, perquè a més ara tinc una nena petita i per passar la calor, o platja o piscina, algo hem de fer.
0: I és calorosa també la nena, o no?
2: Sí, déu-n'hi-do, bastant més, perquè és més moguda també, el ritme de moviment no és el mateix.
0: Doncs per nenes mogudes, ja ho sabeu, fer-vos socis de la vostra piscina municipal, que segons la Mireia és la millor solució per aguantar la calor que ja comença a fer aquests dies. El que passa, però, ja estan obertes les piscines per Bordils o encara no?
2: Bueno, Bordils en tenim, anem a plantar, però aquest any justament obren més aviat de lo habitual. És el primer any que obren abans de Sant Joan.
0: Ah, mira, doncs ja pots anar a fer cua, perquè crec que us anirà bé tant a tu com a la teva nena. Res, Mireia, des de Bordils, moltíssimes gràcies per trucar, que passis un bon dijous i que esperem que aguanti bé la calor fins que no obrin les piscines municipals. Moltes gràcies, Mireia, i bona tarda.
2: Perfecte.

0: Shadow of the Day de Linkin Park, quan estem a punt d'arribar ja a les 7 de la tarda d'aquesta tarda de dijous 28 de maig del 2026. De fet, hi falten poc més de 8 minuts i seran les 7. Anem a fer un últim repàs dels comentaris, dels missatges que ens heu deixat al telèfon multiusos d'aquest programa de Cap a Cap a la tarda d'avui, que la pregunta, ja sabeu, és a veure què suporteu més i millor, si la calor o el fred, o la fred, depèn d'on sigueu. La Núria des d'Hostalric ens diu: a casa tenim el debat cada any. El meu marit és feliç, amb 35 graus, i jo ja estic pensant en castanyes i bufandes. Em costa molt dormir amb calor i noto que em posa de mal humor. Per mi, temperatura ideal, 22 graus i prou. En Quim, des de Calella, diu: jo aguanto molt bé la calor, però perquè treballo tot el dia a la platja i ja hi estic acostumat. El problema és quan has d'agafar el cotxe després d'estar aparcat al sol. Allò no és un vehicle, és un forn de llenya amb rodes. N'es té tota la raó, en Quim. I la Rosa, des de Cassà de la Selva, diu: quan passen de 25 graus ja començo a enyorar la tardor. Sí, m'encanta l'olor de la pluja, els dies més curts i anar tranquil·la sense aquella sensació enganxosa constant. A l'estiu sembla que tot s'hagi de fer ràpid perquè et desfàs. I ja per acabar, en David, des de Roses, ens escriu i ens diu que jo crec que ens queixem massa a l'hivern perquè fa fred i a l'estiu perquè fa calor. A mi m'encanta que els dies siguin llargs, sopar tard i aprofitar la platja fins al vespre. Això sí, migdia i persianes baixades, que tampoc som tan herois. Doncs aquests són els últims comentaris que repassarem avui, quan hi falten 6 minuts perquè siguin les 7 de la tarda. Nosaltres ho acomiadarem ara amb un parell de cançons més. La primera, un clàssic ja dels Village People, In the Navy, i després ja ho seguirem amb Tina Turner i ho acabarem a les 7 de la tarda, com sempre, aquí de Cap a Cap, i tornarem demà. Demà ens porta el programa en Martí Saguer, igual que dilluns. Que passin una molt bona tarda i una molt bona nit de dijous, i tornarem demà, i també que passin un molt bon cap de setmana. Adeu-siau.
1: De Cap a Cap, per la gent de la teva generació. De Cap a Cap, els èxits de la teva

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Good morning.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
8: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
9: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
10: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
9: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
11: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
12: No, por favor, no, por favor.
9: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
13: Aquella nit al Tiffany's.
9: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Segaró.
14: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
15: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
16: més econòmic del que et penses
15: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
16: del nostre web,
15: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
16: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
15: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: cançons que quan les sents
1: et porten molts records.
0: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les
1: et posaves a cantar.
0: A Ràdio Capital les tenim totes. Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
3: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
3: Per sucar-hi pa? Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
3: T'esperem a Sidral. Essència MoMA.
5: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
6: Mimma, el teu espai.
7: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
8: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
7: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
8: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
9: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
10: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
0: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores, perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
1: Ràdio Capital.
2: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8 euros amb 89 al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
7: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
8: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
9: Tens calefacció de gasoil a la casa? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
10: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors ja dic, hòstia, ja has d'explicar.
5: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
6: Amb Joan Bosch.
5: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
0: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
7: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
8: Amb Marc Clapés.
7: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
8: La primera llista.
9: Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà. 25 anys.
11: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
12: Adéu.
11: Adéu.
12: Visca l'Empordà.
9: Ràdio Capital.
10: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 11. L'Empordà, també a radiocapital.cat.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. The morning.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Benvolguts amics de Ràdio Capital. Us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
4: Ràdio Capital.
2: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina, i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.